Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? Com és la teva veu quan et diu: ho tornis a intentar?

0: xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura, avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, el Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i, sobretot, aquesta calitja i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent. Avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu, i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema, i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor, i els més grans i els més menuts, doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
6: Aquests dies s'està notant molt que pique, i mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
7: Doncs mira, pues, com podem, avui, com que apretarà, sobretot per la tarda, hem decidit el dematí vindré aquí.
4: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un

0: de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
1: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
2: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
1: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
2: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Però clar, és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop la tenen un paper més important.
1: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
2: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
0: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferrat és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
3: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferrat sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
4: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
5: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Buenos días.
0: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?

0: Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? Pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave, que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo. Es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues nos encontramos.
1: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
0: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia determina, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende, que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto. Él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el ejercicio, el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
1: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
0: Claro, es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno y, en consecuencia, el control que existe sobre ella es permanente y, por lo tanto, esta medida es una medida que no tiene ningún sentido, nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar, por lo tanto, al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces, esto, desde todos los puntos de vista, es una auténtica barrabasada, es una barbaridad y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
1: I una altra qüestió que també li volia preguntar i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís amb el fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
0: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera y, por supuesto, tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente el Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera. Y en consecuencia, él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso, porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y, en consecuencia, se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerla.
1: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
2: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
4: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
5: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que he marcado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
6: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí, pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doplet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 8:15 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
7: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
8: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
9: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
10: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
7: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran amb màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido la señora del presidente del gobierno, es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i al primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 7:45 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia.
1: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
3: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneïtat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per a poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
1: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
3: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i les franges horàries se fa el que se té que fer, el que està pactat i les recomanacions per a que tothom és prou conscient de saber el que té que fer. I bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? és aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa, i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
1: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
3: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una jove d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha fet, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
1: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
3: Totalment d'acord. O sigui, una planxa perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les planxes perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes planxes. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
1: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
4: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
5: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
6: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que afortunadament es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava a prop d'un dels escenaris principals i quan el va taló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
7: El delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantix això, no garantix l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
1: Minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
8: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Y a mí, yo como titular, no puedo pedir más.
9: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
10: Sí, jo sempre dic, fins que no el creu es meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però jo dic, no, fins que no creu el meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: Música. I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
11: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
11: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries més de caràcter local, on precisament el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. Ja crec que això és el més important.
1: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
11: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats i jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho he fet a la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin en la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que evidentment vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
1: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
11: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. Per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho i, per tant, no hi veig cap problema. Evidentment, haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
1: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Faci'm un titular molt ràpid.
11: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja l'hem guanyat fa 3 anys.
1: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
11: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
2: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal...
1: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
5: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles, això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista P7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista del Maresme, a Badalona, i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. També entrant pel sud tenim l'autopista P23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat i ja l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal, i per últim l'autovia 2 també entre Sant Vicenç dels Horts i Cortellà de forma fragmentada. És tot, molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus i són les 8 i 5, 8 i 6 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de polsim en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxim en alguns racons del Sàgria, també cap als 40-41 graus a la vall del Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogó. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que sobretot portaran molta fressa i poca endreça en el cas de la Catalunya central i el Prepirineu Lleidatà especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Vuit i set, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan,

0: del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
1: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
0: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge, han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
2: Aquests dies s'està notant molt que pique. I mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
3: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
0: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
4: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
5: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar, els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
4: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
6: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
7: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
8: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
4: Sobre esta polémica judicial.

0: Judicial, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
1: Es una, desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
0: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
0: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació. Però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
3: Bon dia.
0: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
3: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, de Herrera i Elena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I paral·lelament també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del Casal Cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i per tant també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Elena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va doncs aleshores elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Elena i també a Joan Herrera.
0: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas? Eduard?
3: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer doncs, per declarar en el Tribunal Suprem perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com deien, Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla i des del punt de vista polític doncs la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades doncs, a Altafulla. I alhora també doncs, en l'actual Ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
0: Doncs Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i evidentment n'estarem pendents igual que vosaltres i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
3: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona.

0: Minuts per arribar a 9:15. Obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
1: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Y a mí, yo como titular, no puedo pedir más.
2: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada, després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
3: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però dic, no, fins que no creu en meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrera ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al 5è enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el duel el dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrela Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i al descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
4: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
5: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
6: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
7: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ells d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. No? Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
4: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des de ETV.
8: El popular concurs escolar ha posat punt final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
9: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
8: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
10: Realment hi ha una feina feta molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
8: Amb aquesta 17a gran final del Picalletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i el Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a d'altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar, els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des de Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en xarxa.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
1: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat per el robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
2: Doncs el més important és entendre que les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar a tots, és a dir, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molèsties per cops de calor i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i, per tant, tots hem de posar-hi una miqueta d'atenció.
1: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies? I quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
2: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables. Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
2: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació doncs, que la persona pensa de forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda i, per tant, el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no? Des de petits fins a grans o malalties cròniques, a les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen que ens poden portar a conseqüències per la calor. I per tant aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no? La hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixen. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
1: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
2: Molt bé. Adéu, bon dia.
1: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
3: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs sobretot que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
5: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
5: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
5: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
8: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar la temporada d'estiu, l'època dels casals, i amb Aina Espona, ella és responsable dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Aina, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Volem conèixer en primer lloc quin és el valor educatiu del lleure.
9: El lleure és el moment clau. Actueix sobretot en aquests moments on deixem de tenir activitat a les escoles, a l'activitat educativa, i aquesta transmissió de valors, de ciutadania, de compromís amb el nostre entorn, amb el medi ambient, i tot això són els valors que volem transmetre a través del lleure i de les nostres activitats.
8: Aina, la Fundació Pere Tarrés amplia aquest any fins a 40.000 nens i adolescents que participaran en les vostres activitats. Heu incrementat també el nombre de beques. Aquesta és potser l'assignatura pendent, la necessitat que activitats com aquest, el casal d'estiu, que d'aquí uns minuts començarà aquesta escola, sigui universal?
9: I tant, és un dels grans temes. Nosaltres ampliem beques, comptem arribar fins a les 7.500 en totes les activitats que fem. No, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació i intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya, i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics. No?
8: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones. Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents.
9: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït història i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys, sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
8: Aina, aquest inici d'estiu, les activitats de lleure aquest estiu comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'administració catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
9: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions mestres i s'assuma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió, i per aquest motiu nosaltres aquest any, amb més ganes que mai, agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest, i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
8: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data, i Helena, a pocs minuts aquesta escola, igual que moltes altres a tot Catalunya, obrin les seves portes per iniciar els casals, les colònies d'estiu, unes setmanes d'absoluta felicitat per a molts nens i adolescents.
10: Quins records, Anna. En tot cas, que passin unes bones vacances. Que vagi bé, gràcies. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
11: El Delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes, i també arribar l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
10: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
12: Aquests són el Cafè i la Nora. I a Mars estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
13: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, als que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
12: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals.
14: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va estar acompanyada tot el dia i així no la tengo que dejar sola.
12: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
10: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
15: Bon dia.
10: Golejada de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial.
15: Sí, victòria per 4-0, un protagonisme per a Lamine Yamal. Va ser titular, va jugar la primera part i va obrir el marcador fent doncs el que és el seu primer gol en una Copa del Món. També va marcar Oyarzabal, que va fer dos gols, mentre que el quart va ser dels saudites en pròpia porta. Primera victòria, doncs, per als de Luis de la Fuente. Tant Lamine Yamal com el seleccionador destacaven les bones sensacions que deixa aquest triomf.
16: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Y a mí yo como titular, no puedo pedir más.
17: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
15: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup A, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, al darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista de Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers dos mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
18: I jo sempre dic, fins que no creus meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però avui dic, no, fins que no creus meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
15: L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el cinquè i definitiu partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de la Noia han situat l'empat a dos a la sèrie amb una victòria per 4-2 a les Comes. Matías Pascual va encetar el marcador amb 2 gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doblet va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran a Riazor guanyar un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. I la final de la CB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran 2 partits a casa que en cas de guanyar-los els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esquins. Doncs a veure quina cara veiem. Recordem que el Barça va recuperar el factor pista. A veure si veiem el del primer partit que va guanyar o el del segon que va caure.
10: Demà ens ho expliques, no?
15: I tant.
10: Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
15: Fins demà.
10: I a vostès també els diem adeu fins demà. Els tornarem a esperar aquí a les 7 del matí. Gràcies per l'atenció dispensada. Adeu-siau, que vagi molt bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo ho vaig notar com electricitat.
2: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que es regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi causat per un robatori de cable afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància, també els de Rodalies de l'R14. S'ha habilitat en aquest cas servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbid mortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixants de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda, també una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal, en sentit Tarragona, provoca també congestió obligada a tallar un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupats i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en alerta el pla enfocat al perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda, també una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir, la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el Pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 22 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i música en directe. El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local de cara a les properes eleccions.

0: Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i música en directe, el programa d'activitats l'organitza el grup excursionista magratenc i l'Ajuntament de Malgrat. Els actes començaran a les 5 amb la rebuda de la Flama del Canigó davant del local del GEM a l'avinguda de Can Feliciano. Com és tradició, també es farà el lliurament del foc als municipis veïns. A partir de 8:15 tindrà lloc la cercavila de la Flama a càrrec del Club Atletisme Malgrat i l'Esport Ciclista Malgrat, amb el tret de sortida al local del GEM fins a la plaça de l'Església. Tot seguit, des de la mateixa plaça es farà la lectura del manifest de la Flama del Canigó a càrrec de la Junta de l'Agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. La festa continuarà a 8:15 amb una segona cercavila, aquesta vegada protagonitzada pels Rapenats Infernals i la Colla de Geganters de Malgrat, que sortirà de la plaça de l'Església en direcció a la plaça Xesco Boix. L'encesa de la foguera està prevista per a 9:15, tot seguit a 9:45 començarà el tradicional sopar popular. La nit culminarà amb concerts a partir de 10:15 dels grups Sodi, Esbarzers i Mala Sort PDS. D'altra banda, la renovada Associació de Veïns de Camp Palomera celebrarà la seva pròpia revetlla amb una festa que començarà a la tarda, a les 6 de la tarda, amb un castell inflable, música i una exposició de fotografies i un pica-pica. A la nit es farà un sopar de germanor abans de donar pas a la revetlla. Més notícies. El PSC posa com a prioritat el medi ambient i la sostenibilitat com un dels eixos principals del proper programa local socialista. Així s'ha destacat el darrer acte de l'agrupació local socialista que s'ha celebrat divendres a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal. La sessió ha comptat amb la participació de Xesco Gomar, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. Durant la trobada s'ha parlat de seguir apostant per la infraestructura verda a Malgrat i defensar espais com el Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. A més, també ha sorgit en el debat la renaturalització del delta de la Tordera i la gestió de residus. En declaracions a Ona Malgrat, Xesco Gomar ha defensat el nou sistema de recollida selectiva que s'implantarà a Malgrat a partir del novembre, tenint en compte que és un model que també s'aplica a municipis més grans com Mataró i que afirma que està funcionant. Pel que fa a la situació del delta de la Tordera, Gomar considera que les administracions han de posar sobre la taula el debat per afrontar qui ha d'indemnitzar el càmping i trobar la solució més viable per renaturalitzar el delta alhora que es defensa la pagesia.
1: Bé, parlem amb Xesco Gomar, diputat de Diputació de Barcelona. En primer lloc, valoracions d'aquesta trobada, aquesta xerrada que s'ha fet avui del PSC?
2: Bueno, la veritat és que una xerrada per escoltar com ha sigut la gestió de l'alcaldessa Vinyola en aquests 4 anys, amb el que té a veure amb un concepte que des de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda estem treballant molt amb el món local, que precisament és aquest concepte de la infraestructura verda, de com Malgrat s'ha convertit en els últims anys en un referent en el conjunt de Catalunya, no només de la província de Barcelona, sinó del conjunt de Catalunya, respecte a aquesta gestió del verd urbà, tan complexa però alhora tan beneficiosa per a la ciutadania.
1: S'han parlat de diferents conceptes en aquesta trobada, com per exemple la infraestructura verda, seguir apostant per aquest model. Jo destacaré només dos, i en primer lloc el tema del delta de la Tordera, que s'ha parlat. Vostè ha dit que aposta per la renaturalització de la Tordera, però que alhora també entén i defensa també la postura de la pagesia.
2: La delta de la Tordera serà amb la pagesia o no serà? Vull dir, això és obvi, no? Ara, jo crec que aquí el que requerim és que les administracions públiques, els equips tècnics i els pagesos puguem tenir damunt la taula quines són les opcions tècniques per a aquesta renaturalització i que entre tots puguem decidir quina és la millor opció pel conjunt de la ciutadania que viu en aquest entorn, però també, sense cap mena de dubte, tenint en compte l'opinió de la pagesia.
1: El que ha quedat clar, o almenys implícitament, que el càmping ha de desaparèixer.
2: Bueno, el que ha quedat molt clar és que no podem posar en risc les vides humanes. Jo crec que aquesta és una reflexió que l'alcaldessa se n'ha referit, que n'hem pogut parlar bastament, que quan vam passar el fenomen de la dana que va afectar aquesta zona vam poder tots manifestar, que és la sort és que no hi havia hagut cap víctima i que això en el futur no està garantitzat si aquella activitat continua estant on està. Així és que jo crec que hi ha un element de consens, i és que l'activitat del càmping a curt termini desapareix.
1: I el tema també està aquí com se solventa també econòmicament per tema, perquè al final el càmping és una propietat i
2: és una propietat, és dels seus drets i ha d'exercir els seus drets i ha de defensar els seus drets. Jo crec que amb això tots podem estar d'acord, i evidentment el que hem de veure és com podem aconseguir, entre tots, pues que aquests drets no es vegin vulnerats i que trobem una solució satisfactòria per totes les parts. Però, insisteixo, partint de la base de que no podem posar en risc vides humanes, que és el que podria haver passat quan el turisme es va desbordar.
1: I segons el seu criteri, qui creu que ha d'assumir aquest cost? Qui creu que ha de pagar-ho? Perquè l'Ajuntament de Malgrat no, que és un tema supramunicipal, per tant, qui toca?
2: És un tema supramunicipal, que les administracions supramunicipals hem de posar-nos d'acord amb el món local per veure com aconseguim trobar els recursos suficients i necessaris com perquè això passi. Jo crec que aquí són moltes les administracions que ens hem de veure d'alguna manera implicats, no només la Diputació de Barcelona, evidentment, sinó sobretot la Generalitat de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa. No? Són tres administracions, quatre administracions que han d'estar directament implicades amb la solució, no només amb descriure quina és la solució, sinó implicar-nos directament amb aquesta solució.
1: I l'altre tema que també ha mencionat, que també m'agradaria preguntar-li, sobre el tema de gestió de residus. Suposo que deu saber que aquí a Malgrat s'implantarà un nou sistema de recollida selectiva. Quina opinió li mereix aquest nou sistema?
2: L'opinió que em mereix és que els ajuntaments del conjunt d'Europa tenim un objectiu que hem d'assumir, si no se'ns anuncien sancions, i és que el 2035 hem de seleccionar el 65% dels residus que generen en els nostres municipis. Això, amb els sistemes tradicionals, és impossible. Cap poble arriba amb contenidors tradicionals a aquest 65%. Això vol dir que s'han d'implementar sistemes innovadors i això vol dir que els ciutadans tenim que posar la nostra part per tal de poder arribar en aquestes fites. Si no passa això, arribaran sancions i arribaran aquests costos directes a la cartera dels ciutadans i les ciutadanes. Tenim un temps per refer, per repensar aquests sistemes innovadors. No conec exactament quins són els de Malgrat o els que en el contracte estaran, però segur que són sistemes innovadors que el que porten és una finalitat i és assumir aquest repte. També, sobretot també, que la ciutat es percebi com una ciutat neta, que ho és, o que el poble es percebi com un poble net, que ho és.
1: Bé, aquí a Malgrat es vol implantar, li explico, un sistema híbrid, es vol ficar al porta a porta i també es vol deixar contenidors intel·ligents i bé, això ha generat diferents renoms perquè, clar, molta gent està en contra del sistema porta a porta. No sé si també, com a experiència també d'altres municipis com més grans, potser Mataró porta contenidors, si no m'equivoco.
2: Nosaltres a Mataró tenim diferents sistemes, com molts altres municipis, tenim porta a porta, amb el nucli urbà, dintre del nucli urbà, i certament, els inicis van ser molt complexes, però avui, quan anem a parlar amb els veïns, parlar de treure aquest sistema té molta més gent en contra de que retirem aquest sistema que no al contrari. Per què? Perquè s'aconsegueixen dues coses amb el porta a porta, diverses coses. La primera és que elimines els contenidors de la via pública. I això és un benefici per tots. Caminar per la via pública en aquesta època de calor, on la orgànica desprèn unes olors insuportables, això amb el porta a porta es veu solucionat. Els sistemes de porta a porta d'avui no tenen res a veure amb els sistemes de porta de fa anys. Hi ha cubells individualitzats, requereix d'uns recursos importantíssims. Així és que jo crec que, jo el que animo a la ciutadania Malgrat és que s'informi, demano evidentment a l'administració local que faci aquesta feina d'informació, de col·laboració amb la ciutadania per tal que mica en mica vagi assolint el repte de fer aquest porta a porta i d'implicar-se en aquests sistemes innovadors perquè de veritat acaben funcionant. De veritat que acaben funcionant. Ara, el trànsit, el temps que necessitem per adaptar-nos tots, primer als gestors i també per escoltar, sobretot les queixes de la ciutadania que ens puguin arribar, és un temps complex, però de veritat que funcionen, que milloren la percepció de neteja dels ciutadans i sobretot que, o també que augmentem el que ens exigeix. Se'ns exigeix que és augmentar aquests nivells de selectiva fins al 65% al 2035.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'Espai del Pas de Palafolls ha fet oficial el lliurament del xec solidari a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, posant el punt final a Caminada Solidària 2026, que va acabar recaptant 11.529 euros, un import que supera les primeres previsions de l'organització. Aquest fons es destinarà íntegrament a la Casa dels Xuclis, un recurs fonamental de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, que ofereix allotjament temporal i suport psicosocial a les famílies que s'han de desplaçar lluny de casa perquè els seus fills rebin tractament oncològic en hospitals de referència. I el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una nova línia de subvencions adreçada a les empreses amb centre de treball al municipi. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a projectes d'innovació i millora empresarial en àmbits com la transformació digital, l'enfortiment i la dinamització de l'activitat econòmica, de la captació i el desenvolupament desenvolupament del talent, la internacionalització, la sostenibilitat energètica i ambiental, així com la millora del disseny o dels processos d'elaboració de productes i serveis. I en clau nacional destaquem que el Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any.

0: que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. I moment de destacar la situació meteorològica, i ho fem amb el nostre company Luis Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: I seguim parlant, destaquem l'agenda d'actes en aquest, la tradicional celebració de la revetlla de Sant Joan, organitzada conjuntament pel GEM i l'Ajuntament, començarà dimarts amb la rebuda de la flama i el lliurament del foc del Canigó a altres municipis. Després hi haurà la cercavila de la flama des del local del GEM fins a la plaça de l'Església, on ja es farà la lectura del manifest. I en aquest context, també dimarts, l'Associació de Veïns de Can Palomeres organitza diferents actes també per la revetlla de Sant Joan. La festa començarà la tarda a partir de les 6 amb activitats infantils, entre les quals hi haurà un castell inflable, música, una exposició de fotografies i un pica-pica. Més tard, els assistents podran participar en un sopar de germanor abans de donar pas a la revetlla.

Repassem els titulars del dia. Malgrat viure aquest dimarts a Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i música en directe. El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local de cara a les properes eleccions.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: on amb el gran. On amb el grat.
1: On amb el grat. 107.4.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
2: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
1: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se els 40, volíem dir, a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
1: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, José, amb algunes tempestes que s'aniran formant al prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
1: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
1: Els esports, Anna Freix, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'un organització d'opció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
1: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
1: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant al PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez, que ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
1: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada
3: cap al cos. Quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar doncs, fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
11: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
12: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
13: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
12: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
1: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus, i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
15: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
16: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
17: Se ha venido de golpe en el país, muy de golpe, muy, muy, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
18: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
14: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
1: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
2: Instal·lar cortines fosques a casa...

0: entrar la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
2: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
1: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
3: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients seran resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any i s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
6: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
5: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
2: És 3:15. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
7: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
8: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
7: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
2: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
9: Fa 2 anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data ha atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
10: Aquí veiem només una part que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
9: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible.

0: S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
1: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
3: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del
1: I també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen els fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia i hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del Patrimoni Col·lectiu i Nacional de Catalunya, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable afirmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla, després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot i els dispositius policials al barri per evitar.
1: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
6: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
5: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les Galeries Participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
2: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
7: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no? A veure si es deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixat, ens han superat físicament. I et diria, veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veia les comes així, a mi quasi vam tenir cau la llàgrima només a entrar, no? A mi ha sigut aquí, a tota la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, sabem què va passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
2: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
8: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
9: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
10: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
9: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
2: I un darrer apunt de futbol, perquè l'EM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:15. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.

Repassem els titulars del dia. Malgrat viure aquest dimarts a Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i música en directe. El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local de cara a les properes eleccions.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sonia Kerr.
2: Aquest cas per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
1: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
2: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això la subdirectora de Protecció Civil Imma Soler fa aquestes recomanacions.
3: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratants de molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
2: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
1: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Luismi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
2: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
1: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
1: Als esports, hi haurà 5è partit de la final de l'hoquei Lliga masculina. Anna Freixa.
5: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
2: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que el va reclamar al Ministeri Públic.
1: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
2: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
6: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
2: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
7: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
1: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
2: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
8: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
1: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la plana de Lleida o la Catalunya central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil per tot plegat demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
10: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
12: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
10: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: Temperatures de 34 graus. Aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
14: M'he sabut malament. Òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
15: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
16: Se ha venido de golpe, y está muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
17: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
13: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
1: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
2: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
18: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
2: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de 3 nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
1: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un 1000 d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
19: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeletes, sobretot les activitats d'aigua.
20: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
21: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
22: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
19: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica, i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
23: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
19: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
24: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
25: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya, i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
24: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients s'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
3: Bon dia. D'aquest pla d'això que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
4: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents i evidentment doncs haurem segurament d'intensificar.
3: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
1: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
5: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
1: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
7: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
6: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
1: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
2: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
1: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
2: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
1: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
2: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o a la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
1: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
9: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
8: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapvani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
8: L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
10: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
8: Una explotació que va canviar el territori però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
10: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
8: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
11: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
1: Escoltem la mítica Vanera, El meu avi, perquè Calella de Palafrugell la recupera a la cantada de Vaneres d'enguany després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
11: El timoner i el nostre amo i 14 mariners.
2: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 10:15 de la nit.
11: Els nois de Calella.
1: A ritme de Vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga masculina.
12: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les Comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor, endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
14: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixat, ens hem superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veia les Comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima i no vaig entrar, no? Al final sóc d'aquí, tota la vida, ben petit, i quan ho veig així veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
12: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
13: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la General i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
15: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
13: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
12: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrela Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
16: El balanç és brutal, és a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un playoff a primera divisió, però ja no només és a Lleida, és a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya, ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Chan, subí un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar. Solo por curiosidad.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera a Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig, 4 anys i mig, que no haurà d'estar a la presó, això sí. I el Consell General del Poder Judicial ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, per assegurar que retira el passaport, recordem, a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació de 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrat molt crítica amb la instrucció de Peinado.
3: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces, que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo. Pero creo que el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar evidencia lo que creo que todo el país está viendo.
2: I dia àlgid de la onada de calor, per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Emergències, ha hagut d'atendre un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes d'aquesta calor. Per avui les temperatures es continuaran enfilant, com us dèiem, per això la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet algunes recomanacions.
4: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
2: I a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i que plega obres significatives de la seva trajectòria. I hi haurà 5è partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. L'Igualada va tornar a guanyar a les Comas contra Liceo, en aquesta ocasió per 4-2. El títol es decidirà en el 5è partit.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 22 de juny de 2026. La revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics que tindran afectació al Maresme. Marc Tres Serres.
7: D'una banda, Renfe ja ha reforçat el cap de setmana passat al servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris que es desplacen des de Barcelona cap a les zones costaneres del Garraf i el Maresme, i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb aquestes destinacions.
5: Un incendi a la zona de Tovalloles d'un hotel de Santa Susanna genera una gran columna de fum, però només causa danys materials. Sergi Ferrer.
8: En surt ahir a la tarda en un hotel de luxe de Santa Susanna. Un incendi va afectar una caseta de fusta utilitzada per guardar les tovalloles de la piscina a la zona d'aigües de l'Atzavara Hotel and Spa.
5: Presumpte atac homòfob aquest cap de setmana a Mataró contra un...
9: A dir la matinada de dissabte, diumenge, un menor d'edat al barri de Vistalegre, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo, relacionats amb la seva orientació sexual.
5: Els comerços i restaurants de Palafolls podran ampliar l'horari durant el FEM Palafolls. Jordi Prats de Valls.
1: Aquesta mesura permetrà als comerços obrir fins a les 10 de la nit i als restaurants fins a les 2 de la matinada per dinamitzar l'economia del municipi i afavorir la participació ciutadana durant les jornades de divendres i dissabte.
5: El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local a Malgrat de cara a les pròximes eleccions. Zona Malgrat.
10: Així s'ha destacat en el darrer acte que l'agrupació local socialista ha celebrat a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal.
5: I l'Escola Bressol de Canet de Mar garanteix places per a tots els infants. Dani Grau.
11: La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades inicialment.

0: Bona tarda. La Revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics que tindran afectació al Maresme. Marc Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, d'una banda, Renfe ja ha reforçat el cap de setmana passat el servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris que es desplacen des de Barcelona cap a les zones costaneres del Garraf i el Maresme, com dèiem, i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà també la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb aquestes destinacions. Així mateix, durant l'inici i el final d'aquesta jornada festiva, es mantindran intervals d'aproximadament 30 minuts entre els principals trens del servei i s'activarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a estacions i convois. Pel cas específic del Maresme, Renfe preveu dos trens extraordinaris a la línia R1, un el dimarts, dia 23, que es posarà en marxa dues sortides des de l'Hospitalet de Llobregat cap a Mataró, respectivament a les 11 i a gairebé a les 12 de la nit, amb parades en totes les estacions intermèdies, i aquests serveis se sumaran als reforços habituals en dies festius previstos, tant dimarts com dimecres, entre l'Hospitalet, Mataró i Calella. A les carreteres, d'altra banda, el Servei Català de Trànsit preveu la sortida de prop de 500.000 vehicles el dimarts 23 de juny, entre les 12 del matí i les 12 de la nit. I pel que fa al retorn, que es concentrarà dimecres 24 de juny, entre les 12 del matí i també les 12 de la nit, es fa una estimació d'uns 240.000 vehicles, i per això s'establiran mesures especials, principalment carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP7 Nord i Sud i també a la C32 al Maresme. Paral·lelament, s'activaran 286 agents de Mossos d'Esquadra que es desplegaran fins a 52 controls durant la revetlla, i del 22 al 28 de juny es farà una campanya intensiva de controls d'alcoholèmia.

0: I 18 veïns d'Arenys de Mar no podran tornar a casa fins divendres a causa de l'ensorrament d'un edifici. Jordi Pratsavalls, en tens tots els detalls.
1: Sí, exacte. Gemma, bona tarda. Una vintena d'edificis d'Arenys de Mar han estat desallotjats aquest passat diumenge quan un immoble del carrer de l'Església s'ha enfondrat poc abans de 3:45 de la tarda. Segons han informat fonts dels bombers de la Generalitat, no hi havia ningú a l'interior de l'edifici i no s'ha registrat cap ferit. Aquests desallotjaments, però, perjudiquen 18 veïns que no podran tornar a casa fins divendres. L'enfondrament ha malmès un edifici de la planta baixa i 3 pisos situat al número 26 del mateix carrer on, segons sembla, s'estaven fent obres d'enderrocament de l'immoble contigu. A causa de l'enfondrament, l'interior de l'edifici ha caigut del tot i solament en resta dempeus la façana. Els bombers han advertit que la façana podria caure en qualsevol moment i no se sap en quina direcció podrien anar els enderrocs perquè diuen que és incontrolable. Per aquesta raó s'ha decidit de desallotjar una vintena d'immobles del carrer, inclosos alguns de la vorera del davant. Han desallotjat també els edificis contigus arran de l'aparició d'algunes esquerdres. 11 dotacions dels bombers, entre les quals efectius del grup d'estructures i drons, treballen a la zona, inspeccionen l'estat dels habitatges i acompanyen alguns veïns perquè puguin recollir pertinences, atesa la previsió que alguns no podran tornar-hi a dormir aquesta nit. Els 18 veïns que no podran tornar a casa són els que viuen en 13 edificis que ocupen els números del 3 al 15 d'una vorera i del 16 al el 26 de l'altre. Fins divendres aquests veïns seran allotjats en un hotel d'Arenys de Mar que els ha gestionat l'Ajuntament de la localitat.
0: Gràcies, Jordi. I un incendi a la zona de tovalloles d'un hotel de Santa Susanna genera una gran columna de fum, però només causa danys materials. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, en surt ahir a la tarda en un hotel de luxe de Santa Susanna un incendi va afectar una caseta de fusta utilitzada per guardar les tovalloles de la piscina a la zona d'aigües de l'Atzavara Hotel en Spa. Malgrat la gran columna de fum negre visible des de força distància i l'espectacularitat de les flames, tot va quedar en un ensurt i no es van haver de lamentar danys personals. Ningú no va resultar ferit. L'alcalde Joan Campolier ens explica els fets.
3: Era molt més aparatós el foc que la realitat, doncs, el perill que allà hi havia a l'entorn, no? Allà, doncs, era la zona de tovalloles, no sabem, hi havia algú que tirava petardos, o pot ser una colilla. Doncs a la zona on tiren totes les tovalloles brutes i unes quantes hamaques allà, doncs van ser, doncs, hi ha danys materials de les tovalloles. Jo hi era aparatós, perquè entre el plàstic de les hamaques i les tovalloles, doncs, deuen ser d'una fibra, no sé, quina fibra havia de ser, era un aparatós, perquè a part d'una bona flama, era un fum, doncs, molt negre i clar, em feia molt de respecte, no? Però a la que van arribar, doncs, els bombers, de seguida, doncs, ja està, va estar el tema controlat.
0: Canviant de qüestions, presumpte atac homòfob aquest cap de setmana a Mataró contra un menor. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, un grup de 10 joves va agredir la matinada de dissabte-diumenge un menor d'edat al barri de Vista Alegre, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo relacionats amb la seva orientació sexual. Segons la informació que donaven ahir TV Mataró i el Cap Gros, els fets van ocórrer més enllà de les 2 de la nit, quan un grup de 4 menors tornava a casa després de les festes del barri i a la ronda Sant Oleguer van començar a rebre crits del grup dels agressors, que en moment donat es van abraonar sobre un d'ells i li van clavar empemtes i cops de puny. Quan alguns testimonis els van fer saber que havien trucat a la policia, els agressors van fugir de l'indret. Després d'això, la víctima va ser atesa a l'Hospital de Mataró d'un hematoma al cap i diverses contusions, i posteriorment la família va presentar denúncia als Mossos, que té la investigació oberta. El cas ha aixecat una onada d'indignació de solidaritat a la ciutat i els primers a exigir mesures han estat els de Mataró LGTBI Comès, que han demanat una trobada urgent de les regidories implicades per tal de reforçar la seguretat en festes populars, especialment de cara a Sant Joan i les Santes. Des de l'estament polític, l'alcalde David Bote ha condemnat els fets i ha donat suport a la víctima i, en termes semblants, també ho han fet els líders d'altres forces polítiques.
0: Gràcies. I Calella en Comú Podem denuncia a la policia local de Calella 2 establiments de restauració del poble que no compleixen el que estableix l'ordenança d'ocupació de la via pública. Sergi.
2: Sí, Sebastián Tejada ha dit a Ràdio Calella Televisió que des de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de les ocupacions de la via pública fa més de 2 anys, Calella en Comú ha reclamat a l'Ajuntament en diverses ocasions el seu compliment estricte, especialment pel que fa a l'obligació de penjar de forma visible una placa on s'indiqui quants

0: clarifiqui la situació, que es decideixi si és què està passant, si és que el titular de l'establiment no vol posar-la o és que l'Ajuntament no l'ha facilitat. No cal que li digui quina és la nostra hipòtesi i que s'assumeixin les responsabilitats que pertoquin. Hem presentat la denúncia en dos, molt significatius, tot sigui dit.
1: El portaveu de Calella en Comú Podem insisteix que la situació ha de ser aclarida mitjançant un procediment administratiu i que s'han d'assumir les possibles responsabilitats derivades de l'incompliment de la normativa.
0: Nosaltres diem que no es compleix la normativa i, clar, en principi, qui ha de donar les explicacions és el propietari. A partir d'aquí el propietari pot dir: jo no tinc l'enganxina perquè no vull posar-la, o no tinc l'enganxina penjada perquè l'Ajuntament no me l'ha donat. Per això nosaltres demanem que s'obri un procediment administratiu que ho expliqui, i a partir d'aquí que l'Ajuntament adopti les mesures correctores o fins i tot sancionadores que toqui.
1: Sebastián Tejada ha dit que com a oposició tenen el deure d'assegurar el compliment de la normativa de tot el municipi, afavorint un ús assenyat de l'espai urbà i el cobrament correcte de les taxes establertes a l'ordenança fiscal corresponent per l'aprofitament privat de l'espai públic.
2: Ja està obert el període de votació per als pressupostos participatius 2026 a Tordera. Marc.
3: Sí, exacte. Ja han començat les votacions dels pressupostos participats 2026 al municipi fins al 19 de juliol. Els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. El regidor de pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi formin part activament.
4: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
3: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica, adjuntant una fotocòpia del DNI del o la sol·licitant i còpia del rebut de l'IBI de la segona residència. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica, i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant.
2: Gràcies, Marc. I el PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local a Malgrat de cara a les pròximes eleccions. Ona a Malgrat.
5: Així és, el PSC posa com a prioritat el medi ambient i la sostenibilitat com un dels eixos principals del proper programa local socialista. Així s'ha destacat en el darrer acte del partit que s'ha celebrat divendres a l'Arxiu Municipal. La sessió ha comptat amb la participació de Xesco Omar, president delegat de l'àrea d'espais naturals i infraestructura verda de la Diputació de Barcelona, i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. Durant la trobada s'ha parlat de seguir apostant per la infraestructura verda de Malgrat i defensar espais com el Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. A més, també ha sorgit en el debat la renaturalització del delta de la Tordera i la gestió dels residus. En declaracions a Ona Malgrat, Xesco Gomar ha defensat el nou sistema de recollida selectiva que s'implantarà a Malgrat a partir del novembre, tenint en compte que és un model que també s'aplica a municipis més grans com Mataró i que afirma que està funcionant. Pel que fa a la situació del delta de la Tordera, Gomar considera que les administracions han de posar sobre la taula el debat per afrontar qui ha d'indemnitzar el càmping i trobar la solució més viable per renaturalitzar el delta alhora que es defensa la pagesia.
6: La delta de la Tordera serà amb la pagesia, això és obvi, no? Ara, jo crec que aquí el que requerim és que les administracions públiques, els equips tècnics i els pagesos puguem tenir damunt la taula quines són les opcions tècniques per aquesta renaturalització i que entre tots puguem decidir quina és la millor opció pel conjunt de la ciutadania que viu en aquest entorn, però també, sense cap mena de dubte, tenint en compte l'opinió de la pagesia. Nosaltres a Mataró tenim diferents sistemes, com molts altres municipis, tenim porta a porta, amb el nucli urbà, dintre del nucli urbà, i certament els inicis van ser molt complexes, però avui, quan anem a parlar amb els veïns, parlar de treure aquest sistema té molta més gent en contra de que retirem aquest sistema que no el contrari. La veritat que acaben funcionant.
5: L'acte dels socialistes va comptar amb la participació d'una quinzena de persones.
2: I a Canet de Mar, el Consell d'Infants

0: Fans estrena un videoclip cívic. Dani Grau, bona tarda.
1: Bona tarda. Canet ja té una nova eina per sensibilitzar la ciutadania sobre la cura de l'espai públic. El videoclip Caca de Gos, una proposta recollida del treball del Consell d'Infants de Canet de Mar 2025-26 i estrenada aquest dimarts durant l'acte de cloenda del curs. El videoclip és el resultat de les reflexions, idees i propostes totes fetes pels animals al llarg del curs amb un objectiu compartit: contribuir des de la retirada dels més petits a fer de Canet un poble més net, més cívic i més agradable, creada amb la col·laboració de Sergi Aragó i Febrer, i transforma un missatge de civisme en una cançó directa, divertida i fàcil de recordar. Durant aquest curs, el Consell d'Infants ha treballat al voltant de la neteja de l'espai públic i especialment sobre la necessitat de reforçar la responsabilitat de les persones propietàries de gossos a l'hora de recollir els excrements dels seus animals. En aquest procés participatiu n'ha sorgit una proposta comunicativa pensada per arribar al conjunt de la ciutadania d'una manera clara, creativa i amb un llenguatge proper. Amb Caca de Gos, els infants fan una crida a la corresponsabilitat i recorden que mantenir els carrers nets és una tasca col·lectiva. El missatge és senzill però contundent. Cuidar Canet depèn de petits gestos quotidians que tenen un gran impacte en la convivència. La iniciativa posa en valor el paper del Consell d'Infants com a espai de participació activa on els nens i nenes poden expressar la seva opinió, les propostes i contribuir a la millora del municipi. En aquest cas, la seva mirada ha servit per abordar una qüestió molt present en el dia a dia del poble i convertir-la en una acció comunicativa amb voluntat de conscienciació. L'Ajuntament de Canet agraeix la implicació dels infants que han format part del Consell d'Infants durant aquest curs, així com la col·laboració de totes les persones que han fet possible la creació del videoclip. La proposta demostra que la participació infantil pot generar idees útils i imaginatives i amb capacitat d'arribar a tota la ciutadania. El videoclip es difondrà a través dels canals oficials de l'Ajuntament i es farà arribar també als centres educatius i a les famílies vinculades al Consell d'Infants.
0: Gràcies, Dani. I els comerços i restaurants a Palafolls podran ampliar l'horari durant el FEM Palafolls. Jordi Prats de Valls.
2: Sí, l'Ajuntament de Palafolls ha autoritzat una ampliació excepcional dels horaris comercials i de restauració coincidint amb la celebració del FEM Palafolls, la festa del comerç local, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. La mesura té com a objectiu afavorir la participació ciutadana en les activitats programades i donar suport també a l'activitat econòmica del municipi durant un dels caps de setmana amb més moviment de l'any. Segons estableix el Banc d'Alcaldia, els comerços podran allargar la seva obertura fins a les 10 de la nit, tant divendres com dissabte. Pel que fa als bars i restaurants, podran mantenir l'activitat també fins a les 2 de la matinada. Diumenge, última jornada del FEM Palafolls, els establiments comercials podran obrir tant al matí com a la tarda, fins a les 8 del vespre, mentre que els establiments de restauració tindran permís per obrir fins a la mitjanit. Des del consistori es destaca que aquesta ampliació horària pretén crear un entorn favorable perquè veïns i visitants puguin gaudir de les activitats del FEM Palafolls, alhora que es dona un impuls al comerç de proximitat i a la restauració local.
0: I l'Escola Bressol de Canet garanteix places per a tots els infants. Dani.
1: L'Ajuntament de Canet ha acordat una ampliació extraordinària de l'oferta de places de l'Escola Bressol Municipal del Palauet en el curs 2026-27. La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades inicialment. Amb la voluntat de garantir l'escolarització en l'etapa de 0 a 3 anys i afavorir la conciliació de la totalitat de les famílies sol·licitants, s'ha ampliat l'oferta amb una nova organització dels grups i els espais. En passen de 8 a 9 aules aquest proper curs. Aquest augment de places en part ve donada perquè va cessar l'activitat l'Escola Bressol privada de ninis i una part dels seus infants han anat a parar a l'Escola Bressol Municipal.
0: I el Servei de Socorrisme de les Platges de Llavaneres inicia la temporada d'estiu. Martí Capçada.
3: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha posat en marxa el servei de socorrisme a les platges del municipi coincidint amb l'inici de la temporada de bany. El servei, gestionat per l'empresa Aquasos, estarà operatiu diàriament des del 20 de juny fins al 13 de setembre en horari de 10 del matí a 7 de la tarda. Durant les darreres setmanes, la Regidoria de Salut Pública ha treballat en la posada a punt del litoral per garantir la seguretat i el confort dels banyistes. Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació de 4 boies litorals i 2 línies de vida situades als espigons. Com a novetat d'aquesta temporada, s'ha instal·lat una pèrgola per proporcionar ombra als usuaris de la platja i un sistema de megafonia destinat a reforçar la seguretat i la informació als banyistes. A més, pròximament es preveu habilitar una dutxa adaptada per persones amb mobilitat reduïda a la platja de les Barques. Pel que fa als equipaments, les platges disposen de 3 lavabos, un d'ells adaptat, situats al mòdul de socorrisme inaugurat fa 2 anys. També ja estan en funcionament 2 guinguetes, una a la platja de les Barques i una altra a la platja de l'estació, que complementen l'oferta de restauració del Port Balís. L'Ajuntament recorda que durant la temporada d'estiu no està permès l'accés de mascotes a la platja entre l'1 de maig i el 30 de setembre, que la pesca està restringida de l'1 de juny al 30 de setembre, excepte en horari nocturn, i que està prohibit fumar a la platja.
0: I malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals i també sopars populars, Ona, malgrat?
4: Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració, doncs sí, com deies, amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb Cercavila, sopars populars i també música en directe. El programa d'activitats l'organitza el grup excursionista magratenc i també l'Ajuntament de Malgrat. Els actes començaran amb la rebuda de la Flama del Canigó davant del local del grup excursionista magratenc a l'Avinguda de Can Feliciano. Com és tradició, també es farà el lliurament de foc als municipis veïns. Després tindrà lloc la Cercavila de la Flama, a càrrec del Club Atletisme Malgrat i l'Esport Ciclista Malgrat. Tot seguit, des de la mateixa plaça Xesco, plaça de l'Església, que és on acabarà doncs, aquesta Cercavila, es farà la lectura del manifest de la Flama del Canigó a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. La festa continuarà al vespre amb una segona Cercavila, aquesta vegada protagonitzada pels Rapenats Infernals i la Colla de Gegants des de Malgrat, que sortirà des de la mateixa plaça de l'Església en direcció a la plaça Xesco Boix. L'encesa de la foguera està prevista per a 9:45 de la nit. Tot seguit començarà el tradicional sopar popular i finalment hi hauran els concerts a la plaça Xesco Boix dels grups Sodi i Esbarzers i Malasort PDS. D'altra banda, la renovada Associació de Veïns de Can Palomera celebrarà la seva pròpia revetlla amb una festa que començarà la tarda amb un castell inflable, amb música, una exposició de fotografies i també un pica-pica.
0: I de Malgrat no marxem gaire lluny perquè el poble del costat, a Palafolls, també es prepara per acollir la Flama del Canigó demà a la plaça de Popi. Jordi.
2: Sí, Gemma, de fet, com explicava el company d'Ona Malgrat, demà dimarts 23 de juny, Palafolls tornarà a ser escenari d'una de les tradicions més arrelades dels Països Catalans amb l'arribada de la Flama del Canigó. L'acte central tindrà lloc a les 7 de la tarda, a la plaça de Popi, on es rebrà el foc que simbolitza la unitat i la germanor de la cultura catalana sota el lema El foc que ens agermana. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 8a edició al municipi, serveix com a preàmbul de la nit de Sant Joan i és fruit de la col·laboració entre diverses entitats locals. L'arribada de la Flama serà especialment solemne gràcies a la participació dels Diables Folls, que acompanyaran el foc amb una tabalada per fer una entrada ben lluïda a la plaça. Un cop allà, doncs, s'encendrà un pebeter i es precedirà a la lectura del manifest oficial, un text que es llegeix simultàniament a centenars de poblacions i que enguany posa el focus a la llengua i a la cultura. L'acte també comptarà amb un parlament de l'alcalde de Palafolls. Per fer la rebuda encara més festiva, s'han programat 3 sardanes i, com ja és tradició, des de la primera edició, es repartirà coca i cava per tots els assistents que s'apropin a la celebració. La logística de l'esdeveniment és possible gràcies a l'esforç conjunt de l'associació La Roda, la Puput i també de l'Assemblea Nacional, amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració dels Maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que aprofiten l'espai per llançar l'acte amb la seva pròpia, per enllaçar, perdó, l'acte amb la seva pròpia revetlla. El recorregut de la Flama fins a Palafolls comença començarà molt abans, tot i que el foc es manté latent durant tot l'any. Al castell de Perpinyà, la nit abans es puja al cim del Canigó per renovar-lo. Demà a la tarda, els encarregats de portar-la al municipi la recolliran a les 6 de la tarda i, com dèiem abans, a Malgrat de Mar, doncs, per traslladar-la directament a la plaça de Popi. Aquesta tradició es va recuperar a Palafolls l'any 2019 arran d'una iniciativa sorgida des d'Òmnium Cultural que va engrescar les entitats locals per omplir el buit d'activitats que hi havia fins llavors durant la vigília de Sant Joan. Des de l'organització es recorda que per motius de seguretat i sequera no es repartiran llums manuals, però es convida tothom a gaudir de l'ambient màgic i simbòlic que genera l'encesa del pebeter. D'aquest acte, en uns minuts, en sabrem més amb l'historiador local Xavier Salicru a l'entrevista del dia.
0: I marxem gairebé a l'altre extrem de la comarca perquè Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac es preparen per viure una revetlla de Sant Joan plena de tradició, música i festa. Martí.
3: Correcte, les tres viles ja ho tenen tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan amb una àmplia programació d'activitats que combinarà tradició, música i festa per donar la benvinguda a l'estiu. A Sant Vicenç de Montalt la celebració començarà a les 7 de la tarda amb l'arribada de la Flama del Canigó a Can Cinto. Els portadors de Montaltrec la conduiran fins a l'esplanada del costat del camp municipal de futbol Toni Buc, on es farà la lectura del manifest, l'encesa de la foguera i un tast de coca i cava. Més tard, a 2:15 de la nit, al Parc dels Germans Gabrielistes acollirà el tradicional sopar popular de Carmanyola i a partir de les 11 la revetlla continuarà amb música a càrrec del DJ Estrau Enberri. A Sant Andreu de Llavaneres la Flama del Canigó arribarà al municipi al vespre del 23 de juny. La comitiva entrarà per la carretera de Mata, farà una parada a la seu de l'ADF Serralada del Montalt i acabarà el recorregut al Casal de Llavaneres. Com a novetat, l'acte institucional es transita d'enguany al pati del Casal, on es farà la lectura del manifest, l'encesa del pebeter i el repartiment de coca i cava. A més, el municipi celebrarà la festivitat de Sant Pere el pròxim 28 de juny amb una missa, una sardinada solidària i un ball popular al Parc de Sant Pere. Pel que fa a Caldes d'Estrac, la platja de les Barques serà l'escenari principal de la revetlla. A partir de les 9 del vespre hi haurà un sopar popular organitzat pel Club Nàutic i la Quadra del Mar amb brasses a disposició dels assistents. La festa continuarà a les 11 de la nit amb l'actuació de la Ricky Fargas Cover Band i des de 2:15 de la matinada els Salmax Brothers faran ballar el públic fins les 4. D'altra banda, l'Ajuntament de Caldes ha recordat les restriccions per prevenir incendis forestals. Estaran prohibides les fogueres fora de la platja de les Barques i no es podrà utilitzar pirotècnia de categoria F3.
0: I en clau esportiva, el torneig popular Bitlles a la Fresca de Tordera torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana, Marc Tresserres.
5: Sí, el Club Esportiu de Bitlles Catalanes de Tordera, la penya del Bistec, encara el seu reconegut torneig Bitlles a la Fresca amb grans expectatives després que l'any passat esgotessin les places en només 2 minuts. Aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual però amb petites modificacions en la normativa i model d'inscripció. Del 3 al 7 d'agost, com deies, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica a Tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. El dia que s'obri el termini de la inscripció s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents dels participants. Així ho explica Quim Cavaller, president de l'entitat.
6: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
5: Amb aquestes modificacions, les Bitlles a la Fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu al poble, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, molt bon dia. Ahir va arribar finalment l'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja fa setmanes que ens acompanya. Aquesta passada nit ja ha guanyat un segon de terreny. A partir d'aquí les nits s'han d'anar fent cada cop més llargues i els dies cada cop més curts, fins a arribar al solstici d'hivern, que passarà justament el fenomen contrari. De moment, com dèiem, tornant a la meteorologia i tornant aquí a casa nostra, la situació ve marcada per les altes temperatures que hi feien arribar els termòmetres fins a valors de 33, fregant fins i tot els 34 graus a la mateixa franja costanera, i cap a l'interior de la comarca valors de 35 a 36, amb aquesta glopada de calor que ens ha de continuar afectant en el dia d'avui, tot i que avui esperem que la temperatura no pugi tant, que pugui recular una mica. Tot i així, continuarem amb calor i xafogor aquí a la costa, en una jornada a la qual aquest matí tindrem només núvols prims, poc importants, i aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que afectaran el Pirineu i també el nord de la Catalunya central, tindrem núvols alts i mitjans que mig taparan el cel, sense arribar a deixar precipitacions, malauradament, aquí a la costa. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem dit, malgrat baixin una mica aquí a la franja costanera, bàsicament de mar cap a terra, vents del sector entre l'est i el nord-est, la situació marítima molt tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb menys núvols a la tarda, les temperatures que la mica que hagin reculat avui poden recuperar-se demà una mica, per tant, continuarem amb calor, i el mateix dimecres, amb unes temperatures que es mantindran sense canvis. Els vents fluixos, tant demà com demà passat, vents que ho faran de mar cap a terra, i situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca. De moment, sembla que anem cap a un Sant Joan marcat per l'estabilitat. Si bé demà hi haurà alguns núvols al matí, no esperem precipitacions aquí a la costa, i el dia de Sant Joan serà plenament estable i assolellat a tota la comarca i en el conjunt de Catalunya.
0: Això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem us portarem l'agenda setmanal del Maresme. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, i acabarem el programa d'avui parlant a fent la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tres Serres. Tot això ho tindreu a l'Ona Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vinga, som-hi, moment de fixar-nos en les xarxes socials i veure què és notícia avui. Sergi Ferrer, bona tarda. Què destaquem al Maresme?
2: Doncs la comarca està patint les primeres conseqüències de la nova onada de calor que afecta el litoral català, amb nits especialment càlides i mínimes molt elevades. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Mataró la temperatura no ha baixat dels 24,3 graus i a Arenys de Mar s'ha situat en 24,6, valors propis de nit tropical i que confirmen l'episodi de calor sostinguda a la comarca. Protecció Civil manté activada l'alerta dins el pla Procicat per aquest episodi, que es preveu que s'allargui almenys fins dimarts i que afecta de manera directa el litoral i prelitoral, amb el Maresme com una de les zones més afectades.
1: Molt bé, això pel que fa a la comarca i al món, què passa avui?
2: Doncs anem cap a França, que incorporarà l'ensenyament de la intel·ligència artificial als instituts a partir del curs 2027-2028. Els alumnes de primer de batxillerat rebran una hora setmanal dedicada a aquesta tecnologia dins les classes de Ciències Digitals i Tecnologia. La iniciativa anunciada pel primer ministre francès busca que els joves entenguin com funcionen els models d'intel·ligència artificial, quins usos tenen a la vida quotidiana i quin impacte poden tenir en la societat. A més dels aspectes tècnics, el programa abordarà qüestions ètiques, la sobirania digital i el desenvolupament del pensament crític per ajudar els estudiants a identificar manipulacions, desinformació i notícies falses en l'entorn digital.
1: Perfecte, i el tema curiós del dia?
2: Doncs anem cap al sud d'Espanya, a les platges de Cádiz, que torna a la polèmica per una norma que prohibeix jugar amb pilotes fora de les zones habilitades. L'ordenança municipal preveu sancions de fins a 750 euros amb l'objectiu de garantir la convivència i la seguretat dels banyistes. La policia local primer adverteix els infractors, però si no fan cas, pot requisar les pilotes. Només durant els primers dies del dispositiu especial d'estiu ja se n'han retirat una vintena, que al final de la temporada es donaran a escoles i entitats socials.
1: Perfecte, Sergi, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, som-hi, què estem preguntant avui?
2: Doncs recuperant aquest tuit curiós, preguntem si vosaltres prohibiríeu jugar a futbol a la platja amb dues opcions, sí i no.
1: Molt bé, Sergi, moltes gràcies.
2: A vosaltres.

0: ho dèiem a la part informativa del programa, a molts municipis de la comarca demà al vespre arriba la flama del Canigó. Avui, de fet, anem fins a Palafolls per conèixer com ho preparen i aprendre més d'aquesta tradició. Jordi.
1: Sí, Gemma, de fet, ja us ho vam poder explicar la setmana passada. Aquí a Palafolls, la Revetlla és una activitat que organitza des de ja fa uns anys els Maduixots, conjuntament amb d'altres entitats. Una d'aquelles activitats típiques que ja fa uns anys que realitza el nostre municipi és l'arribada de la flama del Canigó. De fet, com a molts municipis d'arreu del territori català, o en concret del Maresme. Aquí a Palafolls, qui se n'encarrega de portar aquesta flama és l'entitat La Roda, i amb nosaltres per explicar-nos aquesta tradició tan nostrada, podríem dir-ho així, tenim un dels seus representants, que és en Xavier Salicru. Xavier, molt bona tarda i benvingut a l'Ona Maresme.
2: Molt bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parlem de tradicions i, òbviament, de Sant Joan, la flama del Canigó no pot faltar a Palafolls, eh?
2: Doncs sí, enguany també arribarà la flama de nou a Palafolls, i sí que ha puntualitzat una cosa que organitzem des de no només de la Roda, sinó de dues entitats més. Una és la Puput i l'altra és l'Assemblea Nacional. Aquestes tres entitats, amb altes col·laboracions, com els castellers, perquè la fem a l'espai on ells després faran la revetlla i disposem una mica també de la seva logística, més els diables, no? Doncs amb aquesta col·laboració doncs organitzem i coorganitzem doncs la rebuda de la flama de nou.
1: Per tant, aquesta organització que tant ens agrada, no? La suma d'esforços, la suma de diferents entitats que d'alguna manera volen celebrar doncs aquesta festa de Sant Joan, que recordo, si mirem enrere, uns quants anyets, no fa falta molt, nosaltres no teníem revetlla aquí a Palafolls, i d'alguna manera, gràcies a totes aquestes entitats que tu emmarcaves, Xavi, s'ha recuperat. A la presentació intentava fer memòria, no sé quants anys fa que organitzeu l'arribada de la flama del Canigó, perquè sí que és més antiga del que coneixem com a revetlla i que ara organitzen els Maduixots.
2: Sí, la flama aquest any serà la 8a edició. Sempre l'havien començat a rebre a les Valldats, però llavors com els Maduixots, els castellers, van iniciar la revetlla, que em sembla que serà el tercer any, doncs vàrem decidir, com que coincideix en el dia, no ben bé l'horari, perquè nosaltres la fem més aviat i la revetlla doncs engega més tard, no?, amb sopar i ballaruques, doncs vàrem decidir fer-ho al mateix espai, i així donem una continuïtat a aquests dos actes, no? Iniciem amb la flama, amb la rebuda, i llavors ells, els castellers, doncs segueixen amb la seva revetlla organitzada per ells, no?
1: Centrem-nos en aquest Sant Joan. Doncs, Xavi, què heu organitzat? Qui vulgui seguir el calendari de l'arribada de la flama del Canigó al nostre municipi, què és el que ha de tenir en compte?
2: Sí, doncs mira, seguim una mica el, no, que es diu en anglès, el timing que hem seguit fins ara, no? A les 7 arribarà la flama a la plaça de Popi, i ens acompanyaran, no?, per fer una arribada més solemne, doncs, amb els diables, no?, els diables ens faran una tabalada doncs, per amenitzar aquesta arribada i que sigui ben lluïda, no? Llavors, un cop arribi la flama, ens encendrem un paveter i aquí hi haurà una mica de dos parlaments. Un és llegir el manifest, un manifest que es llegeix arreu dels Països Catalans, i que això, perquè de fet la flama del Canigó és una, no?, és una activitat que l'organitza, no?, de tota més a tots els Països Catalans, el que és Òmnium Cultural, no? I ell, doncs, busquen un personatge vinculat sempre a la flama, la cultura catalana o la llengua catalana, fa un manifest, es llegeix aquest manifest, no? És d'obligat compliment llegir aquest manifest, i llavors nosaltres també sempre convidem a les autoritats locals, i sempre doncs ens acompanya l'alcalde, doncs, que fa un petit parlament.
1: Per tant, l'arribada de la flama del Canigó, ens deies, a les 7 de la tarda a Plaça Popi.
2: A Plaça Popi, sí, a les 7 a Plaça Popi arribarà, tenim previst que arribi la flama, una flama que no anem al Canigó nosaltres a buscar-la, sinó que ja baixa del Canigó, al llarg del dia va baixant, perquè s'ha encès el dia, si ho podem explicar com funciona això de la flama. La flama nosaltres l'anem a recollir amb el grat, anem a les 6 de la tarda, anem amb el grat i llavors la portem a les 7 cap aquí.
1: Per tant, ara que has entrat doncs en aquest tema, i tu que ets noi d'història, Xavi, parla'ns una miqueta de la història o del mite de la flama del Canigó, i en quin moment entra precisament Palafolls en tot això, tu deies, no? L'anem a buscar a Malgrat, per tant, fins a Malgrat en aquest cas arriba per alguna entitat, ho desconec, crec que ho comenten també els companys, però que d'alguna manera també quina és la història de la flama del Canigó i en quin moment entra també les entitats palafollenques.
2: Sí, mira, la flama del Canigó, això és una història que va començar l'any 55, estem parlant de forces anys. Això, tres personatges, no?, tres catalans, dos nord-catalans, de la zona de Perpinyà, i un maresmenc, concretament, doncs varen decidir fer un, per dir-ho, un mix entre la tradició dels focs de Sant Joan, no?, extesos als Països Catalans, sí, una cosa que compartim tots, i el poema de Canigó. del poema, doncs varen decidir d'encendre una flama dalt del Canigó i baixar-la. Durant molts anys aquella flama es va escampar per la Catalunya Nord. Però a partir del 66, al cap de 10 anys, varen decidir travessar la frontera pel coll d'Ares i baixar cap a Catalunya. I a mica s'han anat escampant a tots els països catalans. Que Palafolls va tardar molt a arribar, perquè fins al 2019 no varen organitzar-ho, però s'ha escampat com una mica una taca d'oli per tot el territori de parla catalana, no? I el que es fa, clar, no tots els pobles que reben la flama o entitats se'n van al Canigó. Mm-hmm. Primer, per la capacitat de gent i per la disponibilitat de cada un. El que es fa és que, això és molt curiós, la flama es conserva en el Castellet de Perpinyà d'un any per l'altre, però la nit abans de Sant Joan hi ha una pujada, no?, de diferents zones, gent de Mallorca, gent de València, d'arreu de Catalunya també, es puja amb la flama aquesta que s'ha guardat en el Castellet de Perpinyà,
1: sí.
2: Es puja a dalt, al dalt del Canigó i s'encén un fogueró, no? El que diem que se renova la flama, i a partir d'aquella nou fogueró que hi ha, tothom agafa l'agafa la flama i les baixa cap a baix i s'escampa pels països catalans, i una d'aquestes flames que baixa torna al Castellet de Perpinyà, que de fet se'n baixen dues, perquè mai pogués que fos que al llarg de l'any passés alguna cosa, se'n guarden dues, això ens ho han explicat molt bé, i aquella flama està allà, no, latent fins a l'any següent, que la nit abans tornarà a pujar a renovar el foc. Per tant, és un foc que crema, sí, simbòlicament, no? Per tant, aquesta flama que es va renovant des de l'any 55, no?
1: Així després es reparteix pel territori, òbviament, i hi ha aquesta compenetració amb activitats, amb entitats, perdona, tu em deies que hi ha alguna entitat de Malgrat de Mar que sí que la va buscar al Canigó, o sigui, vosaltres la rebeu de Malgrat de Mar, però quina és l'entitat que la porta fins al municipi
2: veí? Ara no tinc clar aquest any qui la portarà, però alguns anys s'han encarregat el GEM, sí, d'anar a buscar-la, per tant, Malgrat ja des de fa molt d'anys, jo recordo ja de jovenet, que era com ja seguia, era a punt de repartir la flama, i pobles del voltant doncs van a Malgrat a buscar-la, no? Actua, com que això ja et dic, és una activitat que l'organitza Òmnium, doncs ells organitzen que tothom que vulgui tenir la flama, doncs et diuen, doncs mira, si tu al teu poble vols tenir la flama, doncs mira, vés a aquest poble proper i que allà te la distribuiran, no? Per tant, aquesta tranyina, no?, aquesta taca d'oli que s'ha d'escampar pel territori, no?
1: Ara que fes una miqueta de memòria, jo vull anar 8 anys enrere, si no m'equivoco, la primera arribada de la flama del Canigó a Palafolls. Crec que tu hi eres, Xavi. Com recordes precisament aquesta proposta, aquesta activitat? Com es va decidir? Perquè ell fins llavors parlàvem de que no es feia revetlla, però és que tampoc rebíem la flama del Canigó, per Sant Joan a Palafolls no es feia res, per tant, com es va decidir la brava a Palafolls?
2: Mira, això va començar amb una trucada telefònica d'una noia, que puc dir el nom, no hi ha cap problema, no? La Neus Vallvé, una palafollenca, em va trucar a mi i dir, tu, diu, Xavier, que estàs en diferents entitats. Ella em trucava com a Neus, però també com a membre d'Òmnium, no? I des d'Òmnium Maresme van dir a Palafolls, no, com és que no rebeu la fama? Diu, bueno, miraré de preguntar. I em va trucant a mi i van dir, tu que estàs amb algunes entitats, com ho veus?
1: Diu, mou tot el percal, no?
2: Ho veig fantàstic, perquè és una cosa que jo de petit, jo ja sabeu que havia viscut a molts oients ho saben, que em vaig criar a Pineda en els primers anys, i jo recordo de jovenet anar a és una institució a Pineda, no? I ho recordo i ho tenia amb enyorança, no? I vaig dir, doncs vinga, comencem a moure fils, vam parlar amb la Puput, ens vam afegir la Roda, aquell primer any també vam participar al Geganters. Bueno, vam començar a moure gent i a partir d'aquí, del 2019, vam tenir també el suport del nou govern que va entrar aquell any, que ens va facilitar una mica la logística, perquè remenar foc sempre és complicat, no?
1: Òbviament, si no tens el suport, en aquestes èpoques, no?
2: I per tant, a partir del 2009, pues, aquesta continuïtat amb els 8 anys que portem.
1: A més també del component màgic, no?, que té tota aquesta llegenda que tu abans ens explicaves, Xavi, però jo recordo de venir-ho a veure i l'encant que té aquella llàntia, no?, o aquella encesa del pebeter, per exemple, que d'alguna manera després també, no sé si ara es fa, però anteriorment sí que ens en podíem emportar una petita flameta a casa, no sé si ara es permet.
2: No, ara no ho fem. Hi havia uns petits llantiols...
1: Òbviament
2: que
1: per restriccions,
2: algú,
1: no?
2: Si algú volcava... Pensa que hem passat uns anys amb moltes sequeres i com menys movem foc, millor.
1: Òbviament.
2: Sempre fem en places, on hi ha arbres i... Bueno, però si, a veure, si algú té un llantiol i vol venir a casa i vol encendre el seu petit fogueró que faci a casa, sempre que tingui permís per fer-ho, evidentment, ho podrà fer. Nosaltres no tindrem allà a disposició, però sí que el que farem, això, amb aquest pebeter, l'encendrem, doncs, per fer una mica la marada d'aquesta flama del Canigó.
1: Però em referia a aquest ambient màgic, que òbviament ja té de per si la nit de Sant Joan, hi ha moltes llegendes, l'arribada del foc, també amb l'arribada dels tabalers, si no m'equivoco, de la colla de diables, tu ens ho explicaves, no? Tot un ritual, fins i tot, que segueix amb aquesta arribada de la flama del Canigó per seguir després amb la revetlla, té molt de tradició, té molt de màgic, i òbviament hem d'intentar que no es perdi, Xavi.
2: Clar, aquí quan es va, no?, aquests tres personatges que et deia que van inventar-ho això, perquè al final van fer com un mix, no, que et deia, no?, aquesta tradició del foc de Sant Joan i el significat, no?, d'aquesta unió del que és la llengua catalana, no?, tota aquesta zona, no?, d'això que es diu des de Fràgamo i des de Saltes de Guardamar. Per tant, aquest simbolisme, no?, d'aquesta flama, que el que simbolitza és aquesta unió i aquesta germanor que compartim diferents pobles, no?, que compartim, doncs, tot un llegat cultural, no?, aquest substrat que compartim entre tot, cada un amb les seves diferenciacions, no?, però que compartim aquest substrat, no? Per tant, aquesta flama el que representa és això, no?, és aquesta unió i aquesta comunió entre tots, no?
1: Repassem, doncs, aquesta proposta. A Palafolls, la flama del Canigó arribarà dimarts 23 de juny, al punt de les 7 de la tarda, amb tabalada. No ho hem dit, però crec que també sardanes.
2: Sí, ara ho estava pensant, dic, no ho hem dit, Jordi, sí, un cop aquests petits dos parlaments, que serà un moment, hi haurà, doncs, tres sardanes, ballant tres sardanes, i donarem per acabada aquest petit acte, el donarem per acabat, i llavors ja els castellers que estan allà, doncs, ja continuaran amb la seva festa, no?
1: I una altra cosa que també m'està molt bé, que és que hi haurà també coca i cava, que això, per començar la nit, escolta, va bé, eh?
2: Sí, sí, sí, també cosa important, cosa important, que és un bon reclam. Sí, sí, com cada any, ja està el primer any, donem coca i cava a tothom que s'acosti cap allà, cosa important, que ja no me'n recordava ara de dir-ho, per tant, si algú no li agrada massa ballar sardanes, que vingui, perquè també tindrà la copeta de cava.
1: Un moment màgic, sens dubte, per començar la nit de Sant Joan, la revetlla, avui amb en Xavier Salicru ho hem volgut recordar, a les 7 de la tarda, la revetlla de Sant Joan, també la flama del Canigó, arriba a Palafolls. Gràcies, Xavi.
2: Gràcies a vosaltres i bona revetlla.
0: Moment de repassar les efemèrides amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma.
0: Com sempre comencem, però abans feliciten els famosos que avui fan anys.
3: Sí, exacte. Avui en felicitem tres. La cantant Cyndi Lauper, que va fer la icònica Girl Just Want to Have Fun, una cançó boníssima i molt ballable. L'escriptor Dan Brown, que va ser l'autor del famós El Codi da Vinci, aquesta novel·la fantàstica que s'ha passat a pel·lícules. O Meryl Streep, que després, o més ben dit ara, Gemma, en parlarem per l'efemèride musical.
0: Molt bé, doncs endavant.
3: Doncs mira, Meryl Streep va néixer l'any 1949, tal dia com avui, un 22 de juny, i és considerada una de les intèrpretes més importants de la història del cinema, perquè va guanyar 3 premis Oscars, però més impressionant és que aquesta actriu, Meryl Streep, és l'actriu amb més nominacions de la història dels premis, fins a 21 vegades. Ha estat nominada 17 com a millor actriu principal i 4 com a millor actriu de repartiment. I a més, això li dona també una seva habilitat espectacular, que jo no ho sabia, i és que sap transformar i dominar molts dels accents que ha de representar les pel·lícules, per exemple, clavant l'accent britànic a The Iron Lady, on interpretava a Margaret Thatcher, també l'accent polonès a Sophie's Choice, o el danès a Out of Africa. Ha passat amb èxit també per drames com The Bridges of Madison County, comèdies com Miranda Presley o musicals com Into the Woods o Mamma Mia, el famós Mamma Mia, Gemma, que de fet escoltarem ara la cançó que ella mateixa, Meryl Streep, cantava en aquest musical, la icònica Mamma Mia.
0: Molt bé, i de fet també fa ben poc va tornar a la gran pantalla amb El Diable Vesteix de Prada 2.
3: Sí, cert, bueno, és que és una crac i té, Gemma, Meryl Streep, vaja, quasi 80 anys,
0: Sí, no.
3: És una passada.
0: Quina 77 o 78? Ara no recordo.
3: És del 49, per tant, 70... 77?
0: 77 anys, I allà està ella encara a primera línia, com una de les actrius més reconegudes internacionalment.
3: I tant, 77, ho confirmem, 100%.
0: 77,
3: Sí.
0: Molt bé,
3: sí, sí.
0: Marc, doncs acabem amb la cançó, de l'efemèride musical, de la Meryl Streep i Mamma Mia. Gràcies, fins ara.
3: A tu, fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
2: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i seguim en directe a l'Ona Maresma. Ara és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda, doncs aquí de nou per fer el nostre particular viatge en el temps.
5: Molt bé, doncs som-hi, què ens expliques?
6: Mira, avui recolem fins al 22 de juny, però de l'any 87, per parlar, no sé si te'n recordes, Gemma, de la mítica EGP.
5: No recordo.
6: Mira, doncs de ser dels únics, amb en Dani Grau, crec, dels locutors de l'Ona Maresma, que van fer EGB, Mira, m'acabo de sentir molt bé ara mateix, Gemma.
5: EGB, clar.
6: De l'Educació General Obligatòria, sí, bàsica. Doncs tot just 3 setmanes després que el departament...
7: Sí, EGB, Educació General Bàsica, sí.
6: Ah, exacte, sí. Educació General Bàsica. Doncs mira, sí. Compartiràs de ben segur aquest record, Dani, i tots els nostres oients els expliquem que tot just 3 setmanes després que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat es comprometés a iniciar en un termini immediat les obres de la nova escola de EGB a Can Xauvet, l'Ajuntament de Pineda rebia per aquelles dates la comunicació que el nou edifici no es començaria fins a l'octubre. L'ajornament que s'havia intentat impedir amb una carta de protesta del consistori pinedenc a principis de mes, primerament havia estat desmentit mitjançant una carta a través dels serveis territorials, de la qual es desprenia que les obres començarien entre els mesos de maig i juny. Vaja, una trifulca muntada. Josep Lluís Fillat, que seria el nou alcalde de Pineda a partir del mes de juliol aquell any, declarava que el que volien fer era aconseguir un compromís ferm que l'escola començaria a construir-se el mes d'octubre. El dèficit de places escolars que tenia llavors Pineda feia que sigui imperatiu, així ho deien, que l'escola comencés a construir-se després de l'estiu i pogués estar en funcionament, doncs, l'any vinent. Des d'un primer moment s'havia fixat el mes de maig pensat per l'inici de les obres, amb la previsió que l'escola pogués estar en funcionament durant el curs 88-89. Ara, la previsió per aquest començament es mantenia, però el termini de realització quedava en un marge molt més estret. Precisament el consistori de la passada legislatura volia evitar aquest ajornament i en el ple del mes de maig es va redactar una carta conjunta per demanar que la construcció sigués en els terminis previstos i comencés, com dèiem, el mes de maig. Les 12 aules que es preveia per la nova escola de Can Xauvet significarien un primer respir important per l'ofegada situació de places escolars a Pineda llavors, concretament en aquest cas pel que fa a Poble Nou. Pensem que aquell any 87 Pineda era la població de l'Alt Maresme amb més població escolar, i això sols era la punta de l'iceberg, ja que s'hauria de crear més aules quan es posés en marxa la nova llei d'obligatorietat escolar fins als 16 anys, que en aquell any que fem referència avui, el 87, doncs encara no estava aprovada, Gemma.
5: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies per la secció i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Fins ara, gràcies.

0: I agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda. Què ha de passar aquesta setmana al Maresme?
1: Bona tarda, Gemma. Com estem? Doncs mira, què? Digues.
0: Molt bé.
1: Que no, et feia la pregunta i no et deixava respondre.
0: Exacte.
1: Després.
0: Que mal educat, eh?
1: Sí, de veritat, eh?
0: Es nota és que mare dilluns. Meva, en Martí no té remei, en Martí. Sempre fent de les seves.
1: Bueno, intentaré arreglar-ho amb aquesta agenda, a veure si ho empitjoro o no, però si et sembla, Gemma, començarem dient els jocs on podem anar a donar sang aquesta setmana al Maresme, que només en tenim dos.
0: Vale, va.
1: El primer de tots és el 27 de juny, el dissabte ja a Premià de Mar, a la unitat mòbil del carrer Gran Via entre Ramon Llull i la carretera Premià de Dalt, i després ja el diumenge a Malgrat de Mar, a Can Campassol.
0: Perfecte, doncs ens apuntem aquestes dues dates i més coses, més propostes.
1: Vinga, ens anem ara si posem, com tu bé has dit al principi, les agendes sobre la taula, i la primera activitat torna a ser una d'aquelles activitats que no ens podem centrar en un municipi en concret, ja que demà, dia 23, com tots sabreu i com hem parlat també a l'inici de l'informatiu, és la revetlla de Sant Joan. Per tant, a tots els municipis de la comarca hi haurà, doncs, la tradicional revetlla de Sant Joan, la rebuda de la flama del Canigó, etc, etc. Ho podreu consultar a totes les webs dels vostres ajuntaments corresponents. El que passa és que nosaltres ens hem centrat per escollir una a l'atzar, doncs, amb la revetlla de Sant Joan de Calella, ja que començarà a les 9 del vespre el passeig de Manuel Puigbert amb la rebuda de la flama del Canigó i la revetlla de Sant Joan. Després, a les 9 i 40 minuts serà l'encesa de la foguera de Sant Joan, a les 10 el sopar popular i finalment a partir de les 11 de la nit hi haurà música i ball amb el grup Lean Loud.
0: Molt bé, Martí, això pel que fa a la revetlla de Sant Joan d'aquest dimarts, i a l'endemà tindrem...
1: Festa. Ara pensava, no sé si m'estaves donant pas per dir una altra activitat o què està passant. Sí, home, el dimecres festa, ja, mira, un dia perquè tothom... Ole, ole, mira quina música ens posa el Carles.
0: Festa dimecres tindrem, Martí, que això s'agraeix molt, tenir un dia festiu entre setmana. I doncs bé, la Rafaela Carrà ens recorda que la vida és una fiesta. No quiero ser más abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo. Molt bé, Martí, després d'aquesta petita interrupció, disculpa'm.
1: No, home, per favor, ojalà tot cada setmana em interrompessis perquè dimecres és festa.
0: Ja, és veritat. De fet, s'ha obert el debat, saps que fa poc es va, doncs, a plantejar aquella jornada laboral de 4 dies, que al final tot va quedar a l'aire, però si s'hagués d'implantar un dia festiu a la setmana, tu què preferiries? Que fos un dimecres, per exemple, meitat de setmana, o un dilluns o un divendres?
1: Ostres, doncs, molt bona pregunta, eh? No m'he parat a pensar mai, perquè... A veure, potser et diria el divendres, no? I així allarguem el cap de setmana amb 3 dies, però no ho sé, tu què escolliries, Gemma?
0: Sens dubte, el dilluns.
1: Ah, tu tires per allargar-lo, sí, però pel principi, eh?
0: Perquè els divendres els hi tinc cert carinyo, per tant, els dilluns, que són el dia que menys m'agrada, sé que molta gent diu que els dimarts es convertirien en el nou dilluns, però el dimarts és el dimarts, o sigui, no és el dilluns.
1: Per als que ens agrada la fiesta, precisament, però de marxa, els dijous he de dir que hi ha més festes normalment i més discoteques obertes, per tant, jo et diria que poder tiro pel divendres, eh? Igualment,
0: clar.
1: Però bueno, dilluns és una molt bona opció, també.
0: Dilluns,
1: clar,
0: és molt bona opció perquè si vols viatjar o fer alguna escapada curta, tornes amb la calma i no cal que tornis el diumenge, pots tornar el dilluns.
1: Correcte,
0: veus, en comptes de sortir de festa, Martí, pots començar, doncs, a ampliar horitzons i pensar, doncs, a fer alguna activitat, no sé, a la muntanya, anar a caminar.
1: Home, però ja les faig. Jo ho toco tot, Gemma. Mira, aquest
0: broma.
1: Cap de setmana he estat a Sant Joan de les Abadesses, allà cap a uns gorgs que hem anat, així que, bueno, anem fent una mica
0: de... Ah, que xulo. Molt bé, doncs va, més activitats per la gent que ens escolta.
1: Vinga, ens anem ara a divendres a Mataró, que tindrem la creació d'un mural contra l'odi en el marc del projecte Contranarratives de Tots Colors, durant la festa de Tots Colors. Això és una activitat comunitària oberta a tothom que convida a reflexionar i actuar davant la desinformació de gènere i els discursos d'odi que afecten les dones i també les persones LGTBI més. A través del mural participatiu, les persones assistents podran crear missatges, memes, il·lustracions i altres aportacions creatives inspirades en els continguts en els treballs durant tot aquest projecte. Així que aquesta activitat serà un espai de creació col·lectiva, expressió i reflexió crítica, on es podrà construir alternatives positives davant d'aquestes narratives discriminatòries.
0: Perfecte, més activitats.
1: Ens quedem també en el dia, en el divendres, però en aquest cas canviem de municipi, ens anem cap a Arenys de Mar, que tindrem l'activitat anomenada Tapes al Mercat d'Arenys de Mar. Es tracta d'una jornada gastronòmica i festiva al Mercat Municipal, on diversos paradistes del mercat i restauradors de la vila oferiran tapes elaborades i una miqueta de vi o bé cervesa. El lloc, doncs, com diu el propi nom, serà el Mercat Municipal de la Riera del Bisbe Pol, número 82, i començarà a les 8 del vespre fins a les 12 de la nit, amb entrada gratuïta.
0: Mira, de fet vaig anar-hi fa uns anys a aquesta activitat que ens expliques i he de dir que val la pena i que està molt bé. Més cosetes, què més tenim?
1: Molt bé, doncs, després de la teva recomanació personal, ens n'anem ara ja el dissabte, a les portes del cap de setmana, ja que a Arenys de Munt, a 9:45 del matí, per als més matiners, ja que jo t'he de confessar que encara estic dormint a aquesta hora, hi ha el taller anomenat Crea la teva corona de flors. És una proposta única per acomiadar la temporada envoltats de natura, creativitat i essències mediterrànies al cor del Maresme. I és que de la mà de Flo Atelier, aquesta experiència combinarà una visita immersiva a la finca, de Can Catà Essentials, amb un taller floral pensat per despertar la inspiració i també connectar-nos una mica amb el territori.
0: Estem a dissabte, veritat? Ara, de moment?
1: Estem a dissabte, correcte.
0: Molt bé, no sé si la tenies preparada, però...

0: I tant. Martí, encara ens queda temps per alguna cosa més.
1: Molt bé, doncs una activitat de cap de setmana a Palafolls, i de fet n'hem parlat a l'informatiu amb els nostres companys de Palafolls, ja que del 26 al 28 de juny, és a dir, de divendres a diumenge, tenim el FEM Palafolls, que és unes jornades de concerts, gastronomia i moda. Així, per fer una mica bateria d'activitats, el divendres tindrem una desfilada de moda, concerts i de molts tipus, d'aquí un total de 4 bandes. Després el dissabte tindrem una activitat anomenada Fora Estocs, a càrrec de la Fundació del Molí del Punx Verd. Hi haurà l'obertura novament del Village, també per la tarda, i novament concerts per la nit. I després, el diumenge, per concloure, tindrem un vespreig amb Ricky Fargas a partir de les 8 del vespre, que ja ho hem parlat més d'un cop, però això dels vesprejos s'estan ficant cada cop més de moda, i veiem que el FEM Palafolls s'han volgut sumar a aquesta tendència que segur que val molt la pena.
0: Doncs Martí, moltes gràcies per posar-nos al dia de tot el que podem fer arreu de la comarca. Ens escoltem d'aquí una estona.
1: A tu, Gemma, fins després, merci.

0: amb la nostra coach alimentària i chef de menjar saludable, la ben coneguda ja la Txell Rubio, i també el nostre company, en Marc Treserres. Avui, de fet, fem una recepta italiana. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda, Gemma, de nou, i bona tarda, Txell, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, com sempre, encantada d'estar amb vosaltres un dilluns més.
1: A més, avui ens portes una recepta que crec que triomfarà tant, però tant.
2: Bé, avui és una recepta, volia dir Gemma i a tothom, en principi sí, és d'orígens italià, però us he de dir que també en Daniel, que és una persona vinculada, és un xef vinculat al Som com Som, ell és d'Uruguai. Aleshores, a l'Uruguai també fan aquestes pizzas i tenen el costum de fer-les amb la massa una miqueta gruixudes.
1: Val, i a més això influeix també una miqueta el gust, no? Si és massa fina o massa gruixuda.
2: Sí, de fet, clar, és diferent menjar-se una massa més fineta. Per què? Perquè la més gruixuda ens recordaria més a la textura també d'una focaccia o a la que estem acostumats també nosaltres. És que hi ha moltes versions, però com vosaltres haveu dit, la pizza triomfa, i aquesta avui sí que us hem de dir. Sí que té gluten i conté lactosa, però de tant en tant, amb aquesta alimentació saludable que fomentem, també ens hem de donar un caprici al nostre company, al nostre xef. Per això ens ha fet aquesta recepta de pizzas de mar i muntanya i deliciosa per tothom.
1: Clar, perfecte. Doncs vinga, som-hi. Mar i muntanya crec que també és una altra combinació que agrada moltíssim. Per tant, anem a conèixer els ingredients que necessitem per fer-la.
2: Sí, doncs som-hi. Per aquesta massa, que després explicarem unes curiositats, però diem, en aquest cas, nosaltres hem posat farina blanca, farina integral, llevat fresc, sal, oli i aigua. Molt important. I opcional és el sucre, si voleu. També li dona una altra textura a la massa. Hem de dir quantitats, perdó. La farina blanca aquí seria de 300, perdó, i la resta fins a arribar a 500 integral. El llevat fresc, quan es compren aquestes capsuletes normalment són de 25 grams, d'acord? Un xic de sal, diríem, que no superem per aquest mig quilo de farina, no superar els 10 grams de sal, d'acord? Perquè després li posarem tots els ingredients. Oli, que posarem un... quasi bé un mig goig d'aquest de vi. I l'aigua sí que en aquest cas tenim que necessitar aigua, que aniria entre 250 i 300 grams. El sucre opcional, un polsim, d'acord? Aleshores, i...

0: després, per fer aquesta base de tomàquet, ja que ho fem tot, tomàquet triturat, inclús el podeu comprar si us fa mandra, ja que feu totes aquestes coses, sal, oli i orenga.
1: Quin tomàquet, aleshores, perquè, perdó, Txell.
0: Sí.
1: Quin tomàquet triturat, sí, sí, en aquest cas? Tu quin recomanes? Mm-hmm. Quin fa servir?
0: Per exemple, a mi m'agrada fer-lo jo, d'acord? I sobretot ara perquè a l'estiu tenim els millors tomàquets del món, que ara és el moment. Els tomàquets, per exemple, clar, i els tomàquets que ara que utilitzem pel gazpacho o el salmorejo són els millors. Són aquests que són vermellets, que tenen una textura estupenda i que ja fan olor. Clar, recordem, a l'hivern no fan olor a tomàquet, ara sí. I si és de pot, qualsevol marca, no direm marques, però intenteu llegir ingredients i els que menys additius alimentaris tinguin i menys sucres afegits continguin. No
1: esperava
0: sé si amb això
1: resposta.
0: Hem sí, respost sí. la pregunta.
1: Sí, sí,
0: sí? Molt bé. Perfecte. Aleshores, i aquests acompanyaments tan importants, poden ser, per exemple, que hem preparat uns calamars, que ens han sobrat una mica de calamars, els guardem, que tenim unes llaunetes de sardinetes, de seitons, barat, també, com sempre, l'estrella d'una pizza també és l'orenga, no? Aquesta olor tan característica, i també aquest pernil del país que li podem posar. Formatges, els que escolliu, sobretot, també està dintre de curiositats. Buscar els que menys additius alimentaris tinguin. Què diríem? Per exemple, de cabra, el de barra de cabra, que es fa molt bé, el roquefort, que és d'ovella, que conté menys additius alimentaris, i sobretot, ja m'avanço, com a curiositat, ratlleu vosaltres el formatge. Per què? Perquè normalment els formatges ratllats porten midons i 200.000 additius alimentaris que ja no sabem si estem menjant formatge o una pasta que no sabem a què sabe. No sé si us ha passat.
1: Sí, sí, ens ha passat i es nota moltíssim la diferència. Per tant, sempre és important saber, com tu dius, triar els ingredients i mirar-te'ls i saber com poden actuar respecte a la recepta que vols fer.
0: Correcte, correcte. Vinga, doncs anem per aquesta elaboració.
1: Vinga,
0: com sempre diem, quan fem pa i pizzas, hi ha com un mantra, que és quan fem els tallers, que fer un taller de pa és estupendo, i de pizza, i per una banda anirien els ingredients secs i per una altra els ingredients humits, d'acord? Farina, si hem de tamitzar-la, normalment ja venen tamitzades, perquè normalment venen netes, però ara a l'estiu amb les farines a vegades es fan una miqueta de bitxetes. No les tirarem, les tamitzem perquè, a veure, si trobem un dos, si veiem que hi ha 50 bitxos, tirem la farina. Però de vegades també hem de veure que amb la calor es prolifera tot en qüestió d'hores, d'acord?
1: I tant.
0: Per tant, si tenim farina oberta ara, la guardem a la nevera, d'acord?
1: Molt bé, vinga, som-hi.
0: Doncs vinga, les farines remenem i aleshores posem també aquesta sal i aquest sucre a la farina. Què farem amb l'aigua? Amb l'aigua la posarem una mica tèbia, calenta, no tèbia, i aleshores afegirem aquest llevat fresc que hem comprat perquè s'activi. Aleshores, remenarem bé, podeu fer-ho amb cullera o amb la mà, el que vulgueu, perquè aquí es tracta de tocar. Hi ha gent que diu que si ho fas amb la mà, tota la teva essència i tot el que tu tens a les teves mans, doncs va parar en aquesta massa. Per tant, mans ben netes, sobretot.
1: Això és el primer que estava pensant ara, amb això.
0: Sí!
1: Has de vigilar una mica, i jo dic, vale, l'essència, sí, feta a mà, sempre queda bé, però, sisplau, que ens ho hem de posar a la boca després.
0: Sobretot, mans netes. Sí, després també tenim la practicitat que va al forn, Això també s'ha de dir. Aleshores, què farem? Doncs farem també, posarem, quan tinguem aquest llevat, posarem i afegirem aquest oli, remenarem i ja incorporarem en aquests ingredients secs. Tot ben remenat, tot ben remenat, farem com una espècie de pilota i això té que fermentar, d'acord? Unes hores. ha de fermentar i es produirà aquest miracle que fa el gluten i que és molt difícil aconseguir amb els altres ingredients que moltes vegades us parlo, de la goma xantana o del psyllium. Aleshores, això és molt fàcil. Ha de reposar i a partir d'aquí aquest producte el que farà és pujar i hi ha vida aquí. Què passa? Molt important. Nosaltres, a part, hem fet la nostra base de tomàquet. La fem al forn, la podem fer en una paella, o hi ha gent que directament ho posa aquesta base quan la tenim feta. Teniu les dues opcions, són vàlides i, a més, són també la que et permet fer-ho in situ, va més ràpid. L'opció, tenim nevera, hem deixat aquesta massa, d'acord? A mi m'agrada deixar-la tota la nit i realment en Daniel també, que en aquest cas és el que ha fet les pizzas. Què passa? Després es treuen i es fa el que diríem una prepizza. Per què?
1: Perdó, Txell,
0: perquè tu les pots guardar. Sí.
1: Ara deies de deixar-ho. Tota la nit, però també has parlat de que a l'estiu proliferen també més bacteris. Llavors, de quina manera ho deixes? A la nevera? A fora tapada?
0: A la nevera. A la nevera. Quan parlem de deixar un producte i que està viu, en aquest cas ho hem de deixar sempre a la nevera.
1: Perfecte.
0: D'acord? Clar. Nosaltres a casa tenim neveres. Si hi hagués algun lloc que fos molt fred, nevera per seguretat alimentària. Tapat, però no tapat amb fil, perquè si no, el gluten no podria fer la seva feina, que és fermentar i pujar. Si li posem alguna cosa, ho taparem i farem que baixi. Ho taparem, però sense donar-li voltes. I, per tant, res de fil. Amb un drapet, per exemple, tapadet. Sí?
1: Molt bé, seguim.
0: Doncs què tenim? Tenim aleshores el nostre forn, que quan traiem aquesta massa l'acabem de treballar, s'ha de tornar a treballar, d'acord? I ja podem extendre a les nostres masses, com voleu, forma rodona, forma allargada, i a poc, el que no heu fet mai pizza, us convidem a que vingueu als nostres tallers per aprendre a treballar la massa, però és molt fàcil. Posarem al forn, primer 200 graus, d'acord? Ràpidament. El volem ben calentó. El baixarem entre 180 i 190. Li donarem aquesta forma, li posarem el tomàquet i farem aquesta prepizza. Les traiem. I què passa? Les podem utilitzar o les podem congelar per un altre dia. Per què? Perquè així ja les tenim fetes. I com ara, per exemple, venen festes a l'estiu, doncs les tenim. Que el divendres les volem treure, no sabem què fer, volem una pizza, podem sopar això. Ok? És una opció també molt important a tenir en compte.
1: Molt bé, fantàstic, per tenir-ho en compte. A més, aquesta pizza, calamar, pernil... m'has parlat verat, no, també? M'has dit que podríem posar-ne, per exemple?
0: Sí, podríem posar verat. Jo crec, no t'estic veient, perquè en aquest cas avui no tinc el plaer de poder-te veure o poder veure, però m'estic imaginant la cara i que ja esteu salivant. Aquesta neurogastronomia i que realment, perquè és així, estem explicant això, però les nostres papil·les gustatives i el nostre cervell està associant a que ens estem menjant la pizza. M'equivoco?
1: No t'equivoques gens. El que passa que, és a dir, la pizza com a tal amb els productes em semblen fascinants, però t'he de dir que jo de peix en soc poc, tot i que sé que és fantàstic menjar de peix. Txell, aquí, punt negatiu per mi, perquè a mi... i menja una pizza, però... Si és una pizza feta per tu, ja et dic jo que com a mínim provar-ho seguríssim ho faria.
0: S'ha de provar, sobretot al mar, muntanya. Sí, a més, recordeu el peix, i aquest peix que tenim aquí, peixos petits, s'han de menjar, tenen moltes propietats nutricionals, molt omega, que és tan important, proteïnes, i sobretot també tant als homes com a les dones, als infants, tipus de dietes en concret són superinteressants. Sempre parlem i escoltem el salmó.
1: Sí.
0: No ens enganyem. Si el salmó realment no és salmó vermell, salmó salvatge, la resta són de piscifactoria. Sí que és veritat que a nivell nutricional contenen ingredients, però desafortunadament després tenen ingredients que no són tan saludables, d'acord? Per tant, aprofitem aquests peixets calamars també deliciosos, proveu. I què us he de dir d'aquesta prepizza? Una vegada ja està feta, reposar o l'aprofiteu per fer la pizza. En 3 minuts, 4, se sol fer aquesta pizza realment, la prepizza. Després posem aquests ingredients. Tot s'ha de dir, no ens agrada que aquests ingredients quedin cremats. Per tant, després, en qüestió de si és més fina o més gruixuda, serà el temps que jugarem. Ho hem de veure també amb el nostre forn. Més de 8 minuts, se'ns quedaria ja sucarrimada, d'acord? I sobretot si pot tenir un ventilador a dalt i a baix. És una opció també molt saludable i per fer acompanyat també una bona conversa, per què no una copa de vi, per què no, us dic, una copeta d'Aperol que vam prendre'ns en Daniel i jo quan ell preparava aquestes pizzas meravelloses que després vam degustar amb les amigues. Fantàstic. La vida és per gaudir, les receptes són per gaudir-les i cuinar. Cuinar és una experiència i és compartir.
1: Ja ho pots ben dir. Quina bona reflexió t'ha quedat avui, Txell, però tens tota la raó amb el que acabes de dir. Es pot gaudir moltíssim a la cuina, abans de menjar, però també elaborant. Doncs fins aquí la secció. Txell, moltíssimes gràcies, que passis una molt bona revetlla de Sant Joan i et tornem a escoltar el dilluns que ve amb una altra recepta.
0: I tant. Bona revetlla a tothom. Gràcies.
2: Molt bé, doncs després d'aprendre com fer una pizza artesanal, ara el que farem és repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, recorda'ns què estàvem preguntant avui.
3: Avui preguntàvem si prohibiríeu jugar a futbol a la platja, amb dues opcions, sí i no.
2: Molt bé, i aquests resultats com estan?
3: Doncs tenim un flamant 100% en el no, cosa que jo també hi estic d'acord.
2: Jo també, crec que estic d'acord, perquè clar, és que al final no s'hi podrà fer res a la platja, no?
3: Jo el tema de multar amb 750 euros ho trobo molt exagerat, massa, i trobo que mica en mica li estem traient als més joves el fet de jugar al carrer, saps? No sé, trobo que, que s'està traient
2: depèn,
3: tot això.
2: Depèn del context, no? Perquè si la platja està plena de gom a gom, tampoc seria normal doncs, que hi haguessin doncs, uns nens no allà jugant enmig de tothom, però vaja, depèn de les dimensions a cada platja, potser clar, allà a Cadis, que s'ha explicat abans, les dimensions són molt reduïdes i al final estan molestant o no sé, no sé, cada bueno, poble i cada ciutat és una manera,
3: sí,
2: no?
3: Sí, exacte, però discrepo molt.
2: Ja, molt bé, doncs Sergi, nosaltres estàvem preguntant, ho tornem a repetir, si prohibiríeu jugar a futbol a la platja i com diu futbol, doncs altres activitats, per exemple, exacte, jugar a les pales o jugar al que sigui doncs, a l'entorn marítim, en aquest cas a la platja, a la sorra, amb els banyistes que estan prenent el sol. Sergi, gràcies i ens escoltem d'aquí res. Fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: L'Associació de Veïns de Can Palomeres a Malgrat de Mar torna a funcionar després d'anys d'inactivitat. La nova junta de l'entitat, de fet, ha organitzat una festa per la revetlla de Sant Joan, que servirà també per reinaugurar el local social i presentar aquest nou projecte als veïns del barri. En parlem amb alguns dels membres de l'associació.
2: Bé, avui parlem d'una entitat que torna activa a Malgrat després d'un temps. Concretament es tracta de l'Associació de Veïns de Can Palomeres. Parlem amb Rocío Almecija, amb Jordi Ruiz i Luz Madueño, tots tres vocals de l'associació. Benvinguts aquí a una Malgrat.
3: Moltes gràcies.
4: Hola, gràcies.
2: Bé, en primer lloc, fem una mica de background. Sabem que l'associació va estar aquí a Malgrat un temps funcionant, però que de la nit al dia va deixar de funcionar i ara us heu tornat a reactivar. Explica'ns una mica el procés.
5: Sí, bueno, vam deixar de funcionar una mica perquè la junta que hi havia, bueno, es van anar fent grans, no tenien gaires recursos i ajudes, i van anar morint, doncs, persones de la junta. Uh-huh. I bueno, després la presidenta va faltar i llavors la junta es va deixar. Ara hem tornat perquè ens agradaria de nou tornar a donar-li vida al nostre barri, que es poguessin fer activitats, que fos un barri unit. I bueno, hem creat una nova junta amb persones que ja havien estat a l'anterior i altres que ens hem incorporat noves.
2: Bueno, de fet, no sé si ho podem comentar, però en el teu cas també t'afecta personalment, no?
5: Sí, sí, sí, era la meva mare, la presidenta, i bueno, vam passar una època, doncs, al final tots érem una família, ho vam passar bastant malament, però bueno, hem sortit cap endavant i amb moltes ganes de tornar a fer barri.
2: Val, on esteu ubicats exactament, al local, on el teniu?
3: Estem ubicats al carrer Enric Borràs, d'acord, davant de la placeta, allà a Malgrat, i aquí a Malgrat, perdona, i hi ha un cartell que posa Associació Can Palomeres, vull dir que és senzill trobar-ho, no hi ha cap problema en trobar-ho, vull dir que tothom que vingui ho vulgui venir, posant tu el Maps, doncs segur que ho trobarà.
2: Vale, heu portat a terme una renovació, tant d'equip organitzatiu, també del local, també l'heu posat una mica al dia, entenc. Dins d'això, quins són els reptes que teniu aquest any?
3: Bueno, doncs hi ha molts reptes, no? I això ens agrada, perquè, com t'he dit abans, doncs som una associació, com ha dit la meva companya Rocío, no? Que nova, amb cares noves, no? Amb ganes de treballar, que això és el més important, i amb ganes de fer barri, i hi ha molta feina per fer, evidentment, hi ha moltes coses que organitzar, perquè el que teníem abans, doncs hi ha un local en el qual doncs, s'ha de renovar, s'ha de netejar, s'ha de fer obra, petita obra, parlo, no una obra gran, sinó petita obra, em refereixo a organitzacions, petites reparacions, neveres, etc. No? I organització, com t'he dit abans, posar les cadires i les taules d'una nau passaràs a l'altra, hi ha que pintar també el terra, hi ha que fer una miqueta de neteja també, no? I tot això doncs comporta feina, evidentment, que ho fem els integrants de l'associació, clar.
2: I us heu plantejat també algun objectiu de dir, doncs mira, voldríem arribar a formar part de l'associació, que s'apuntin X persones, o algun repte, algun objectiu fixat de cara a finals d'any?
5: Sí, és clar, o sigui, estem oberts a que tothom qui vulgui pugui participar, aportar idees, estar amb nosaltres al final, no? Uh-huh. Per poder doncs treure cap endavant, com deia el meu company, aquesta nova junta, aquests projectes que tenim per un futur, i bueno, és que comencem de zero, o sigui, al final és tot un repte.
2: Tot un repte i tota una feina.
5: Exacte.
2: Començar de zero, exacte, una associació amb tanta història, no és fàcil.
3: Molt, i sobretot el que volem és també ser part del barri, com ha dit molt bé Rocío abans, que la gent que tingui problemes, que la gent que tingui qualsevol tipus de dubte, de ganes de participar, ganes de treballar, ganes de posar-s'hi, ganes de sumar, no? Aquesta serà la paraula, sumar, doncs que pugui venir a l'associació, que de ben segur que s'ho passarà bé, que som gent molt maca tots, no?
4: Sí, tant.
3: I de ben segur que s'ho passarà molt bé.
2: Val, la primera activitat que feu, així com d'estrena, no? És la revetlla de Sant Joan.
4: Sí.
2: Que aprofitareu per reinaugurar el local, no?
4: Sí.
2: I també doncs fareu unes diferents activitats. Ens ho podeu una mica explicar, a veure què fareu?
4: Sí, la primera activitat que farem serà per nens. Nosaltres creiem que el barri ha canviat, que hi ha ara molta canalla i que era importantíssim, doncs, fer coses per als nens. Llavors farem una mica de jocs d'inflables i coses d'aquestes, posarem música, tindrem també un petit pícnic perquè es pugui berenar, i farem tota una estona fins que arribi al moment que ja estarem els veïns per fer la revetlla. Llavors, després ja farem un sopar, que serà com una mica un sopar de germanor, el que aquí diem un sopar de germanor, i després ja farem el que és la revetlla en si, el ball i tot això.
2: Sí, ho tinc aquí davant, el cartellet. Tindreu un castell inflable de Disney, correcte. També exposició de fotografies i un pica-pica.
4: Sí.
2: Molt bé. Dit això, també suposo que estareu ja pensant en el planning, no?, d'activitats que fareu a la resta d'any. Algunes idees que tingueu pel cap, alguna cosa que ens pugueu avançar?
5: Sí, bueno, la nostra idea és, com hem fet altres anys anteriorment, no? Poder fer tots els festius, és a dir, si podem fer la castanyada, els Reis, i com sempre hem fet, doncs, les nostres festes. Tot i que, com t'hem dit, comencem de zero, és una mica més complicat, almenys en aquest any, per l'any que ve sí que ho tenim pensat, però, bueno, tot a mica en mica.
2: Per la previsió de la revetlla, hi haurà també música, actuacions a destacar?
3: Correcte, sí, hi haurà música, com tu has dit. Aquesta revetlla, que crec que no ho hem dit i aprofito per dir-ho, és en col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat. Vull dir que estem supervisats, estem recolzats, no surti la paraula, per l'Ajuntament de Malgrat. Per tant, és algo conjunt. I correcte, hi haurà música, que això ens ho cedirà l'Ajuntament. L'Ajuntament també ens cedirà, o millor dit, ens regalarà coca i cava, que aprofitem per donar les gràcies des d'aquí a l'Ajuntament de Malgrat de Mar per la seva tensada de mà. I hi haurà, bueno, doncs això, cadires, taules, i aprofitem per comentar, no sé si això ho puc fer des d'aquí, però tothom que es vulgui apuntar al sopar, ens agradaria que et registrés a un telèfon, que ara, si em permets, el puc donar.
2: És cosa vostra, dades personals, si les voleu compartir,
3: si
2: podeu.
3: Si
5: sí, deixem el telèfon, ja que, bueno, com hem dit, serà una tarda plena d'activitats més care per nens, però per la nit, al ser, doncs, un, diguéssim, un sopar entre veïns i tal, per tindre tot preparat, que no ens quedem a mitges, ens agradaria, doncs, això, que tot el món que vulgui vindre, no?, doncs que reservés quantes persones serien per tindre una mica més organitzat.
2: Val, està enfocat a veïns, però si algú que no sigui del barri es vol apuntar, també ho pot fer.
5: Tothom és convidat i nosaltres ens alegrem molt.
3: De fet, el cartell, si no vaig errat, i confirma-m'ho si pots, està al telèfon on s'ha de registrar un per donar, doncs, això, no?
2: Jo no el veig aquí.
5: Tenim dos cartells, el de l'Ajuntament i el nostre.
2: Sí.
5: Potser és que has de mirar
2: vosaltres mateixos, si voleu.
5: Però, bueno,
2: deixem
5: el telèfon,
2: si voleu dir l'antena al telèfon, el podeu dir.
3: El deixem, va, és el 673-096566, repeteixo, 673-096566. Ens envieu un WhatsApp en aquest telèfon per confirmar quanta gent sereu, i així, doncs, que hi hagi cabuda per tothom.
2: Val. Canviem ara de qüestió. Hem parlat en diferents associacions veïnals i, bé, ens comenten també, bueno, els diferents problemes que tenen o millores possibles al barri, i, home, ja que esteu, no?, aquí amb nosaltres, doncs també estaria bé. Què ha de millorar a Can Palomeres? Què creieu que des del barri s'hauria de treballar millor, o aspectes que s'hagin d'arreglar?
3: Bueno, doncs hi ha moltes coses a fer, evidentment, no?, com tots els barris o com tots els pobles, no?, d'aquí de Catalunya. Evidentment, es tracta d'això, de treballar, doncs, per millorar. I una de les coses que s'ha de fer, sobretot, crec que és el tema de les recollides, no?, d'escombraries. Crec que és un punt una miqueta conflictiu, no?, per dir-ho d'alguna manera, en el poble. Des del nostre referèndum, de campanya, d'informació, i crec que s'hauria de fer una proposta al ciutadà, no?, al que viu aquí en el poble, una espècie de sol·licitud de dir, bueno, escolta, vols que fem aquest tipus de recollida? Un referèndum, no?, que es diria una votació, i, escolta'm, si la gent surt una majoria, doncs per què no?
2: Sí, creieu que abans de decidir que l'Ajuntament decidís aplicar aquest model, s'hauria d'haver fet una consulta ciutadana?
5: Jo penso que sí, perquè és un tema al final que ens afecta a tots. O sigui, tots vivim en el poble, no?, a tots ens agrada que ens preguntin, que comptin amb la nostra opinió, perquè al final, si un no està a gust on viu, què hi fem?
2: Val, i el porta a porta, clar, el referèndum és una cosa, però el porta a porta us agrada? No us agrada? Us convenç?
4: No, a mi no em convenç, la veritat. Jo crec que ja es va provar que malgrat i que no va sortir bé. I no veig la manera de que surti bé ara, la veritat.
2: Vale, vosaltres dos tampoc, no ho veieu clar.
5: Bueno, clar, clar no, però a veure, si es fes, hauria de ser, bueno, una feina important, no? Perquè, clar, no podem deixar les brosses a la nostra porta tot el dia. Hi ha animals... Bueno, jo hi trobo bastants problemes.
2: D'acord, i en el teu cas?
3: No, doncs això, simplement això, jo penso que s'hauria de fer una consulta ciutadana i que tothom doncs pogués dir la seva i ja està, no hi ha més.
2: Val, doncs fins aquí l'entrevista. Rocío Almecija, Jordi Ruiz i Luz Madueño, vocals de l'Associació de Veïns de Can Palomeres, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
4: Esteu convidats.
1: L'Ona Maresma d'avui, com sempre, com cada dilluns, amb una nova tertúlia esportiva plena d'actualitat. Mundial, ascensos, finals en joc. Ens ho explica en Marc Tresserres, acompanyat de Martí Capçada, en Sergi Ferrer i en Dani Grau. Endavant, companys.
6: Molt bé, Gemma, gràcies. Bona tarda a tots tres. Déu-n'hi-do, ahir, senyors, victòria d'Espanya. Necessitaven la victòria, sí o sí, 4-0 contra Aràbia Saudita. Bona tarda, us ho esperàveu, companys? Ja anem directes.
7: Bona tarda, sí, m'ho esperava. La vaig celebrar molt, a més, també vaig celebrar l'empat d'Uruguai, cosa sorprenent, també. Ojo, sí. Cap Verd, que és la sorpresa d'aquest Mundial, n'hi ha d'altres, també. Però sí, sí, ja se sabia que... Bueno, no vull posar el focus en un jugador sol, però sí que l'he de ficar, que és Lamine Yamal, no? que va ser relativament clau, igual que Oyarzabal. Jo crec que van ser molt importants, igual que també Dani Olmo, i va ser una bona victòria, fàcil. Ara sí, la segona part va ser una mica, bueno, avorrida.
6: Sí, però bé, per dir-ho d'una manera suau.
7: Sí.
6: Dani. Bé, de moment no el tenim en Dani, no passa res. Martí, digues, tu també, què et va semblar el partit, si el vas veure?
8: Bé, sí, sí, o sigui, jo crec que Espanya va recuperar les sensacions, ja que partien del Mundial com una de les favorites, després del partit de Cap Verd hi va haver un baixón, i l'altre dia contra Aràbia Saudita...
9: Perdoneu, que tinc el Cap Verd, vale, digue, continua.
6: No passa res, digues, Martí.
9: Sóc aquí.
7: Bona, molt bona.
8: Molt bé, el que deia, que crec que han mostrat una bona imatge. És veritat que el rival no era d'una gran superioritat. Veurem contra un equip com Uruguai, que tot i l'empat d'ahir també contra Cap Verd, però és d'un nivell superior. Així que, bueno, esperem a veure com anirà la cosa.
6: Exacte, de moment aquest 4-0 amb un gol de Lamine Yamal, que va sortir de titular. Dani, tu esperaves que jugués Lamine? El van canviar, la mitja part, però...
9: És un tema de que si tu tens uns recursos, que els millors recursos, i cada cop estan per jugar, tu has de, diguéssim, has de cremar totes les teves naus, que venies de s'havia de treure el mal rotllo d'un empat contra Cabo Verde, m'entens? Vull dir, i s'havia de fer un resultat concloent de dir, ei, nosaltres som, venim aquí de favorits per ser campions del món, m'enteneu? Ja està. I el de Cabo Verde va ser un accident, ja està. Igual que va ser un accident en el 2010, quan Espanya va guanyar la Copa d'Europa, que va perdre el primer partit contra Suïssa, si no recordeu, jo us ho recordo jo. Vale?
6: Tot 2010 era el Mundial, però has dit Eurocopa.
9: Però el Mundial, vale?
6: Ah, el Mundial.
9: O sigui,
6: el
9: Mundial. Es va perdre el primer partit contra Suïssa.
6: L'inaugural, sí, el primer,
9: sí,
6: exacte.
9: Sí. I tothom deia, ui, és un desastre, lo de sempre, tal i qual, al final, gol d'Iniesta. I vinga, vale? O sigui, el tema és... tal i qual, estàs per jugar quan? 45 minuts? Molt bé, a rebentar 45 minuts i després com que ja ho podrem 4-0 ja podrem gestionar el partit,
6: sí,
9: i
6: sí.
9: Després ja te'n vas a fer nones i d'aquí una setmana ja en parlarem.
6: Molt bé, recordem que el partit final d'aquest grup H serà contra, sí, Uruguai, que ja porta dos empats, s'ha complicat
9: contra Uruguai la nit del divendres al dissabte, per entendre.
6: Correcte, les dues de la matinada, bon apunt, Dani. Espanya, companys, partit trampa, perquè Uruguai s'hi juga molt, està empatat amb Cap Verd i Aràbia Saudita. Si Espanya perd i Cap Verd guanya, Espanya queda fora, Algú ho preveu, això, o creieu que guanyaran a Uruguai?
9: A veure, un moment. A veure, un moment. També passen els dos millors tercers. Per tant, Espanya té 4 punts.
6: Jo no sí, crec però potser que... no cal jugar-se-la, eh?
9: Clar, és a dir, el tema és a dir... jo crec que el tercer d'aquest grup, si té 4 punts, pot passar.
6: Martí...
9: Ara bé, millor quedar primer, perquè, evidentment, a priori, els, diguéssim, els emparellaments de quarts de final i tal i qual són més
6: complicats,
9: que no pas un, més sí, complicats, sí. M'entens? Vull dir, clar, però clar, també resulta que, no sé, sempre hi ha sorpreses que dius, i la revelació d'aquesta història. Jo, per exemple, hi ha una selecció que ara riureu. Déu-n'hi-do com li fot Japó, eh? Déu-n'hi-do com...
7: Impressionant.
9: Vull dir, jo no sé on t'arribaran, però tu...
6: Dani, un moment, que... Dani, anem a pams, perquè, perdona, però és que si no se'ns tirarà el temps a sobre i no podrem tocar a gaires temes. Martí i Sergi, sobre el partit contra Uruguai, creieu que guanyarà la selecció?
7: Sí, jo crec que sí.
9: Clar.
8: Jo també ho crec, contundentment, a més.
6: Canviem ja de tema, però... perquè fem molt de Mundial i el temps se'ns tira a sobre i la Gemma, si no, ens farà plegar. I, per tant, toquem una cosa que ens ve més a prop, ara ja amb aquest partit d'Espanya pendents a la matinada de divendres a dissabte. Dissabte, el Sabadell va aconseguir l'ascens a segona divisió. Després de 5 temporades havia de remuntar 1-0 contra el Zamora i n'hi va clavar 4 a la nova Creu Alta, invasió de camp inclosa. Increïble.
9: Increïble.
6: El vas veure, Dani, sencer?
9: Sí, sencer.
6: Què et va semblar aquest Sabadell?
9: Bueno, a veure, era hora o nunca, eh? I ho van fer molt bé, no van donar quasi opcions al Zamora, tenint en compte que amb 1-0 també va passar el Sabadell, és a dir, el Sabadell, vull dir...
6: Havia quedat millor classificat.
9: Havia quedat millor classificat, sí. I del que es tractava és de fer més gols que... de fer 2 gols o més, i estalviar-se la pròrroga, perquè si arriben 1-0 al final del partit, has de fer la pròrroga. Els penals ja no arribarien, però vull dir que amb 1-0 també s'havia classificat el Sabadell, però, clar, 1-0 és un perill.
6: A tot això, Martí, Sergi, a Ferran Costa, que és l'entrenador del Sabadell, puja amb aquest equip del Vallès Occidental i jugarà contra el seu exequip. Bueno, havia estat el cos tècnic de la... No, ja ho he dit bé, entrenador de l'Andorra, per tant es trobaran a la, sí, a la mateixa lliga. Però que ja passem de la part esportiva. Què opineu, companys, sobre quan van celebrar el títol? Els jugadors del Sabadell, aquest Pedro Sánchez i pip, ja no ho dic ni jo, del que va dir el porter del Sabadell, Martí, o Sergi,
9: primer,
6: endavant.
9: Primer que aquest tio és argentí, vale? O sigui que... què estàs dient? Segon, no tocava, la veritat, no tocava, ja està. És la meva opinió.
8: Jo estic d'acord, o sigui, ho trobo... Mira que ja sabeu, els que em coneixeu, que per res sóc partidari d'aquest tema, d'aquestes ideologies, però trobo de tant de... que sobrava tant... Vull dir, és que ho trobo ridícul fer-ho en un esdeveniment esportiu, i a més que... trobo que té zero gràcia, vull dir, la cosa. Vull dir, mira que no el defenso gens, jo el Pedro Sánchez, si em ficava en tema polítics, però és que no sé, ho trobo tan innecessari que jo inclús em sorprèn de dir, però a veure, els futbolistes no tenen una assessoria de que es pot estalviar una gracieta que no fa ni gràcia, i ara els hi ha caigut un puro, doncs, de Déu. No sé, és que jo a vegades hi ha coses que no els hi trobo explicació, la veritat.
6: Sergi?
9: No, és que no té cap mena.
7: No, res més a dir, no toca en aquest moment, no? Simplement el que toca és celebrar que has pujat de divisió, com va fer el Màlaga, també, molt content també pel Màlaga, que torna a primera, grans equips tornen a primera, com el Racing i el Deport també.
6: Tota la raó.
7: I res, o sigui, simplement dedicar-te a celebrar la victòria, com la celebrarà el Barça de bàsquet, que guanyarà el València.
6: Això és l'últim tema que volia tocar, per avui no ens podem allargar, però, Sergi, ja que has obert aquest meló. Avui, partit el tercer de la final, al Palau Blaugrana, primer duel a Barcelona. Aposta, simplement, companys, qui creieu que guanyarà avui el tercer partit? A veure, comença tu, Sergi, que has obert el meló.
7: Jo aniré al Palau, intentaré.
9: Ah, sí?
7: Sí. No sé si aquest, si no el proper, perquè és l'últim de Xavi Pasqual, a més, guanyarà el Barça, confio.
6: Dani?
9: Jo crec que guanyarà el Barça els dos partits, ja no hi haurà cinquè partit, i el entrenador del Barça ha de ser Pedro Martínez.
6: Hosti, carai, declaracions fortes d'en Dani, ja ho recuperarem, això si acaba passant.
9: Home, jo... Hauria de ser per mi, a mi m'agrada molt.
8: Martí. Jo penso que Pedro Martínez és el millor entrenador d'Europa, sense cap dubte. O sigui, penso que és algun...
9: Recordeu que amb quatre pals, amb el TDK Manresa, o com es digui, el Baxi Manresa...
1: Companys, anem acabant.
9: Déu-n'hi-do la temporada que va fer l'any passat amb el Baxi Manresa. Cuida'l tant tu, eh?
6: Cuida'l tant tu. Brutal, a Pedro Martínez, a veure com acaba aquesta final a CB, i com diu la Gemma, nosaltres posem el punt i final, recordant que l'Igualada ha forçat un cinquè partit a la final d'hoquei Lliga d'hoquei contra el Liceu, haurà de jugar a Galícia, i per últim, felicitar també a Paula Blasi, la catalana que s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya.
1: Molt bé, Marc, moltes gràcies a tots per la tertúlia esportiva. Nosaltres acabem amb música. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
2: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits d'or i de les nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina al sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
3: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.

0: Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.
1: Hola, benvingudes. Estem aquí, últim programa de la temporada. Mònica, com ho portes, això?
2: Doncs bé, ha passat molt ràpid, ens trobarem molt a faltar l'estiu, però una mica de descans també va bé.
1: Sempre. Nosaltres som al col·le. Els dos mesos, sagrats. Bé, avui estem tu i jo, però no estem soles.
2: No estem soles. Tenim a la Núria Casajoana.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Hola, Núria. I a la Sònia Grangou. Hola, estimades, com esteu?
4: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Gràcies per ser aquí. Això sembla el podcast de les dones i els dies, eh? Sembla totes aquí.
2: Sembla el 8 de març també érem nosaltres quatre, eh? Que sí.
1: Les malgratenques fem coses.
4: És que nosaltres també venim per dates assenyalades.
3: Exactament.
4: 8 de març, l'últim programa...
2: Quan demanem col·laboració, sempre hi són.
1: Clar que sí. Perquè són dones que sempre tenen coses interessants que dir, no? Com a mínim.
2: Què farem avui?
1: No fiquis cares.
2: Què farem avui, Núria?
1: Mira, comencem...
2: Fem un programa especial.
1: Sí, fem un especial comiat i llavors fem una mica de... També volem fer una mica de recopilatori de tot el que hem fet. Començarem per aquí.
2: Sí.
1: Fer un recopilatori...
2: Una mica de resum.
1: Sí, una mica de resum dels programes que hem tingut, que hem portat a terme, que els podcasts que hem fet aquesta segona temporada. I com que vosaltres no, segur que no us en recordeu, us posarem al dia i a veure si us en recordeu d'algun detall que us hagi agradat d'aquell podcast i els posarem en valor. A més, és que hem comptat amb gent de tot tipus, com sempre, gent de quilòmetre zero, que aquí hem de reivindicar que el nostre podcast fa això.
2: Sí.
1: Fem quilòmetre zero. Tothom que hem entrevistat té un vincle amb Malgrat, o és una segona temporada. És lloable, no? Comencem. A veure, amb què vam arrencar la temporada? Amb la ressaca estiuenca.
2: Sí, amb la Sònia, la Carola i en Cesc.
1: Correcte.
2: Que ens van ajudar a fer aquell programa i vam estar parlant una mica de com havien anat els nostres estius i...
1: Totalment. I trobem molt a faltar en Cesc.
2: Molt.
1: Sí, perquè a més ens feia una secció molt xula al final.
2: Sí.
1: Cesc, et necessitem, eh?
2: Recordem el senyoròmetro. Va ser boníssim.
1: Sí, era molt bo i molt fresc. Sí.
2: A més, recordo en aquest ressaca estiuenca que va dir... venia a dir com la paraula que comença amb T, que tothom vol evitar, i que li vam dir, quina paraula, allò en plan estrany, i és el que li ha tocat fer aquest any, que és treballar.
1: Va ser molt bo, treballar, sí senyor.
2: Vam parlar dels amors d'estiu, dels concerts que havíem anat, vam estar a la Casa Azul, també ho vam parlar.
1: Sí, vam fer una mica de recopilatori. Ens endinsem ja a començar la temporada seriosament amb el capítol que vam tenir al podcast de Plurals.
2: Plurals.
1: Que vam tenir nosaltres a l'Ivan Soriano i en Xavi Orri.
2: Fantàstics.
1: Són meravellosos. Tenen aquesta associació en pro del col·lectiu LGTBIQ+, que està aquí a Lloret, que es diu Plurals, i no només fan esdeveniments o tenen aquesta associació, sinó que organitzen molts actes culturals a
2: Lloret. I a part dels actes, l'acompanyament que fan com a entitat a persones del col·lectiu o que s'acosten per primera vegada al col·lectiu i també a les famílies.
1: Totalment, sí, sí.
2: Que fan una gran tasca. Vam estar no fa massa a un dels seus actes on vam coincidir amb la Carla Antonelli.
1: Total, el dia per la visibilitat LGTBI.
2: Sí.
1: I va estar molt bé.
2: La veritat és que fan una gran tasca. Sí.
1: Totalment. Continuem. Vam tenir ja... Aquí canviem de temàtica.
2: Ja riem, no?
1: Sí, és que ens ho vam passar bé aquest dia.
2: Ens ho vam passar molt bé.
1: Vam fer un podcast que es diu Diversitat al cos policial. Direu, hola? Doncs vam comptar amb en Josep Pujades, que és un mosso d'esquadra, ja amb anys d'experiència, i ell és gay, i a més la seva parella també, i estan dintre del cos de Mossos. Llavors ens va venir a explicar una mica tota la seva experiència, no?, i amb què es troba, o bueno, una mica que ha viscut sent un home, no?, un home gay dintre del cos policial. Us el recomanem.
2: Sí, és una feina que, com en el món futbolístic,
1: ja
2: que són camps de naps, és que m'ha agradat molt aquesta frase, em sembla que és de Machos Alfa, no?, que a Machos Alfa l'última temporada surt Campo de Nabos. I està molt bé perquè és veritat, són professions on estan molt masculinitzades.
1: Totalment.
2: I clar, ell pobre...
4: Bueno, s'han d'anar arrencant els naps.
1: Correcte.
2: Sí.
1: Bueno, però ell... Bueno, s'adaptava bé al medi. Vull dir, no
2: va tenir... A més, va fer xerrades pels instituts, ens ho va estar explicant i tal, que és ell el que fa les xerrades. Molt bé, sí.
1: Molt bé, continuem. Aquest sí que va ser brutal, aquest programa. Vam fer un especial de salut mental. on vam poder comptar amb una noia, que és la Eva, que és membre de l'associació AFATRAC i treballa en el projecte Rescatem. Recordeu? Llavors, va ser superinteressant perquè la Eva va explicar la seva història. És una noia de 18 anys, tenia com va venir aquí, no?
2: Sí.
1: Uns 18.
2: Sí, sí.
1: Va venir no només ella, sinó que va venir amb la seva família, va venir amb el seu pare, la seva mare i el seu germà, i, ostres, ens va posar la pell de gallina, perquè que important és la salut, cuidar de la salut mental, i sobretot en els adolescents, que hem d'estar molt al lloro, hem de donar-los recursos, hem d'estar amb ells.
2: Sí.
1: Hem d'estar amb ells i no pensar són coses d'adolescents o ja farà el que hagi de fer, no, hem d'estar.
2: A mi em va sobtar molt
1: hi hem de ser.
2: Del que vam parlar amb l'Eva, sobretot que fos ella, ella mateixa, en un moment límit, truqués ella
1: aquest número, sí, sí.
2: El número de rescat.
1: Sí, sí.
2: I sí, això va ser el que més em va colpir, perquè dic, en un moment de lucidesa se'm va donar compte de que no podia continuar d'aquesta manera.
1: Totalment.
2: I que algú la tenia que salvar. Sí. I ella mateixa no podia.
1: Sí, i des d'aquí fan molt bona tasca, ho haig de dir, els instituts fan molt bona tasca, perquè sí que és cert que, bueno, encara falta molt, però sí que estem fent moltes xerrades, sobretot en tot el tema de salut mental, de prevenció i de protocols, i que els joves, jo veig que els hi arriba. Els hi arriba perquè jo crec que troben un espai on senten que algú els està parlant del que els està passant.
2: Sí.
1: Llavors, hi ha aquest vincle de confiança, llavors és quan aquestes adolescents, sobretot, o nois o noies a vegades, troben aquests recursos. I també em va impactar molt el testimoni de la mare.
2: La mare.
1: Va ser molt, molt intens.
2: Sí.
1: I molt,
2: que dius, que no saps què trobaràs quan arribes a casa.
1: Correcte.
2: Has de marxar perquè has de sortir a treballar,
1: Totalment.
2: Has de sortir de casa i no saps què trobaràs quan arribes. I és molt dur.
1: Totalment. Sí, el sentiment de culpabilitat, no?
2: Sí,
1: de dir, no he estat quan havia de ser.
2: Sí. No me n'he donat compte.
1: Correcte.
2: Què he fet malament.
1: I és molt fort.
2: Sí.
3: A proposta d'això, aquesta setmana vaig llegir una notícia on una mare ha perdut a la seva filla de 12 anys, es va suïcidar. Aleshores, ella vivia, no?, i estava patint un problema, no?, de depressió crònica, tristesa, i la mare ha denunciat, s'ha carallat contra TikTok i Meta, perquè dintre d'aquestes plataformes, no?, hi ha pàgines concretes de com autodestruir-se.
1: Totalment.
3: Pàgines concretes de què fer si no vols menjar.
2: Què dius?
3: Sí, sí, però hi ha pàgines que t'animen a no menjar, pàgines que t'animen a autodestruir-te, pàgines que t'animen a... Jo això ho he vist, una vegada vaig voler, arrel de tenir la meva filla preadolescent, no?, per coses, per analogia, vaig voler mirar, ensenya'm això, no? Diu, no, hi ha aquest tipus de pàgines, i entraves i, per exemple, era stop menjar, no?, amb una senyal, i tu entres aquí, tècniques per aprimar-se, tècniques per tal, i llavors aquesta senyora ha pres una acció judicial contra Meta, que no és ni la primera, segurament no és la primera, però en aquest cas la vaig llegir, que em sembla tremendo, no?, que s'estigui, és a dir, deies, no?, la feina que es fa a l'institut i de tota la comunitat visible, que ens podem abraçar, que ens podem tocar, que ens veiem, és, clar, van a una, no?, i és molt important, i com hem d'estar lluitant.
1: Totalment.
3: Contra això, no?, que
1: Total.
3: Dius, ostres, sisplau, es pot prohibir ja això.
1: Totalment.
3: Directament, no. O sigui, és que no cal debat, això és una... obligació, no?, dels governs,
2: No, i està bé explicar-ho, perquè jo era totalment desconeixedora d'aquest tema.
5: No, no només això, ara fa molt pocs dies es va fer, no sé si el vau veure, un 30 minuts, que analitzava una mica tot el tema del ChatGPT, i és que hi havia casos també de persones, no?, que o s'havien intentat treure la vida o se l'havien tret, i havien entrat en depressió perquè havien començat a xatejar, no?, que això que fa moltíssima gent, amb el xat, havien començat a aïllar-se del seu entorn, aquest aïllament cada vegada havia anat a més, i es veien les converses, que també ara comencen a haver-hi denúncies a nivell internacional.
3: Sí.
5: Es veien les converses, no?, que havien anat tenint amb el ChatGPT, i com a mesura que aquestes converses avançaven, el mateix xat animava la persona cada vegada a aïllar-se més del seu entorn i a intentar fer una mena de fusió amb aquest ent, no sé com li podem dir, no?
1: Intel·ligència artificial.
5: Sí, perquè al final... la intel·ligència, no?
1: Artificial, total.
5: I clar, l'única manera de poder fer aquesta unió és que tu et puguis desprendre del teu cos físic.
2: Que fort.
5: I a partir d'aquí li explicaven a la persona de quines maneres eren com les més efectives per poder-ho fer. I bueno, explicaven alguns casos d'aquests que hi havien hagut, de suïcidis, etc. O sigui, crec que això... encara a dia d'avui no som conscients de les conseqüències de les xarxes socials, d'això de lo que deia ara la Núria. No és només el tema de primar-se, també bueno, hi ha un problema, sobretot amb alguns sectors adolescents, no, amb el tema de les autolesions. Sí, sí. I està les xarxes socials estan plenes de com fer-ho. Mm. Llavors, la Núria, necessitem, sí, sí, per una banda, legislació, però com sempre diem, no, que això en aquest programa també ho deien, és que quan tu has fet la llei, és això ja ha avançat,
2: sí, sí, sí,
5: mil vegades més. Per què? Perquè avança molt ràpid en comparació a lo lents que van els nostres sistemes.
3: Sí, sempre. Sí, sí, el que passa que, mira, si tot això, si aquestes accions, no, i a més a menors, moltes vegades, però t'animen a autodestruir-te, t'animen al suïcidi, t'animen al tal, és a dir, la persona física que anima és una persona que està sotmesa també al tema penal, no? A poder

0: a les empreses a Europa. No, no, no. Les empreses no poden tenir responsabilitat.
1: Sí, sí, clar.
0: Clar, les empreses què faran? Pagaran indemnitzacions a aquelles famílies que han perdut els seus fills i s'ha acabat. Volem caps, ho sento, volem caps i volem que aquests super mega ricos se'n vagin al trullo per el que estan fent.
2: I recordem que tots els magnates de Silicon Valley que van inventar les xarxes socials, l'escroll i tot això, són els primers que van dir públicament que ells els seus fills no utilitzaven ni una xarxa social, ni un ordinador, ni absolutament res. I dius... conillets d'Índies, no?
3: Hi ha un altre problema amb la salut mental, que el dia que estava escoltant, no, el programa i el testimoni d'aquesta noia que... va ser trencada, no? De la manera que ho explicava, és la impotència que també moltes vegades senten, no? Tu parlaves de les escoles, però clar, els recursos, no? Ara que s'han fet tantes vagues, no? En el tema d'educació i que molta gent, ai, que si... el sou, no. És que un dels problemes principals que penso jo que hi ha en els instituts, a les escoles, és que la falta, no, de formació i de mitjans, sobretot per entendre els problemes de salut mental, sobretot des de la pandèmia, s'han disparat. O sigui, abans de la pandèmia n'hi havia molts, però és que a partir de la pandèmia s'han disparat completament. O sigui, la gent no n'és conscient de la quantitat de joves que tenim amb problemes d'angoixa, amb depressió, amb trastorns alimentaris, etc. I el sistema... que, o sigui, l'ecosistema, diguem, que té que donar suport en els instituts o les escoles, no? Perquè tu a l'institut pots fer una bona feina de detecció, no? I dir, els psicopedagogs i les psicopedagogues, avui no tenim aquí la Carola, però us ho podria explicar. Fan una feina que no els hi arriben les hores.
2: Totalment.
3: I necessitaríem tres vegades més dels que tenim.
2: Totalment.
3: Però és que després, quan tu intentes derivar aquell cas, perquè evidentment amb la intervenció només de l'institut no n'hi ha prou, intentes derivar aquest cas a el que hauria de ser a les unitats exteriors que hauríem de tractar en aquest jove.
1: Sí, que potser el més proper seria el CAP, no?
3: Pot ser
1: un CAP, un psicòleg del CAP,
3: els centres de salut mental, hospitals de dia, l'EAP, etc. Hi ha tal col·lapse, tal col·lapse, que és que te pots trobar que un alumne que tu l'hagis dit, no, és que se l'hauria de derivar, i tot funciona, tots els protocols funcionen, però quan li han de donar hora pel psicòleg públic, doncs no sé, s'ha d'esperar
2: 3 mesos, 6 mesos.
3: I en alguns casos no tens aquests 3 mesos, perquè en alguns casos la cosa
2: és imminent,
3: és urgent, i llavors si la família no té diners per poder-se pagar una atenció psicològica privada...
1: Sí, perquè és caríssim.
3: Que no tothom, evidentment, no tothom té aquests recursos, què passa? Llavors, en el Congrés, me'n recordo, fa uns anys que es van omplir la boca de farem un programa de salut mental, que això és tan important... Bueno, els que estem treballant, diguem, a peu de... no, de davant d'aquests problemes... no hem vist en absolut aquest increment de recursos.
1: Sí, sí, ho va explicar la Carla el dia que va venir amb Dona i Resiliència, que ara després també en parlem. Sí,
0: no té cap tipus de sentit, és a dir, la pandèmia, a més, a nivell d'ajudes multimilionàries, què van fer? Els Next Generation, no?
2: Next Generation, els fons,
0: perquè recuperem una mica tot el tema de l'economia, per recuperar l'economia.
3: Sí, d'ordinadors.
0: Va ser per recuperar l'economia, però... és a dir, va ser per donar diners als rics, no?
2: Sí,
0: perquè els rics fossin més rics, però el tema és, escolta'm, era totalment previsible que la pandèmia podia comportar
3: una altra
0: necessitat de cures
2: i
0: una necessitat de benestar emocional, perquè és normal, la gent que estem tancats i estem tancats durant molt de temps i amb
2: hi hauran efectes psicològics greus.
0: Però amb això no hi van pensar, però amb l'altre sí.
1: Correcte. Ara em fas pensar que l'altre dia, algú comentava, no?, que havien canviat els ordinadors a tots els profes, que cada tant us canvien els ordinadors, i dius, potser no caldria.
3: No, no caldria en absolut, perquè els ordinadors funcionaven perfectament,
1: però,
3: i haguessin pogut funcionar perfectament durant dos cursos més.
1: Però segurament tenen un conveni amb l'empresa tal per canviar els ordinadors cada X temps.
3: Jo hauria preferit dos psicòlegs més, sincerament.
2: Òbviament. El més greu de tot és que anem tard, com sempre. Perquè es veia venir, en el moment en què es va disparar tot el tema de les xarxes socials, de la intel·ligència artificial, que ja fa anys que passa, es veien a venir i i hi havia gent, hi havia psicòlegs i psiquiatres que ja anaven avisant del que passaria. Llavors anem tard com sempre.

0: I ara, que Pedro Sánchez ha fet la norma, ha apujat aquesta norma de prohibir i tal, de França, de Canadà, que ho han fet abans que nosaltres, podríem ser pioners en alguna cosa, també? Podríem, ja s'estava veient que això passaria, podríem haver intervingut abans i tenir una societat més sana avui en dia? Perquè és molt greu el que està passant. Penseu que, com deia la Sònia, els casos d'atenció domiciliària, jo aquest any he portat un cas d'atenció domiciliària, he sigut mestre d'atenció domiciliària, és brutal com en 2 anys ençà s'han duplicat els casos a secundària de salut mental. És que estem parlant d'una cosa molt greu, perquè duplicar-se en 2 anys és molt, els casos és molt, és molt greu. I estem passant de que si són alumnes que ja deixen d'anar al centre, hi ha casos molt heavies, hi ha coses molt potents, és molt fort. Falten recursos imminents en, en moltes coses, però en això segur.
1: I no falten portàtils.
0: Això mateix.
1: Va, continuem.
0: Seguim.
1: Dones grans i inspiradores, que vam comptar amb la Sió i la Teresa. Dues dones grans que han arribat a la jubilació i es dediquen fantàstiques i es dediquen a una passió, no? La Teresa és actriu, fa teatre, fa monòlegs, l'hem vist diverses vegades aquí malgrat en els seus monòlegs, i la Sió, que s'ha convertit en una model,
0: bueno, modelo, tu, a tope. I que maco, perquè esclar, elles són dos exemples de dones molt lliures, molt empoderades, que han fet el que els ha vingut de gust, sobretot la Teresa, amb tota la seva història, no? Sempre molt reivindicativa.
2: Jo crec que són dones que han sigut dones que sempre han defensat la seva posició, han sigut lliures, però també han hagut de confrontar-se per defensar aquesta llibertat. I llavors entenc que si tu tens clar que vols ser lliure, perquè la llibertat és com... és com, jo crec que la llibertat, quan un és lliure, et dona la possibilitat de fer el que vulguis, vull dir, mires la mirada d'un altre prisma, doncs han arribat a aquesta edat així, i com no, no? Com no? Vull dir, no hi havia altra... És a dir, és normal que hagin arribat així i tan, de manera tan... O sigui, fent el que volen, perquè són lliures i ho han lluitat per ser-ho, per sentir-se. Llavors, doncs...
3: I també, hem de dir que aquí, malgrat la sort que tenim, nosaltres, la nostra generació, d'haver tingut aquestes dones com a referents, perquè jo recordo...
1: Nal Tequila...
3: Jo sempre les recordo amb elles,
1: jo la Sió també.
3: Quan jo era més jove... I sempre les recordo, no?, com unes dones que eren de, no?, més grans que nosaltres, però que sempre les veies superactives, implicades en molts projectes creatius.
1: La Teresa, per exemple, té l'edat de les nostres mares.
3: Exacte, no? I eren com dones que sempre havien com trencat, no?, l'estereotip típic que tu tenies al cap i que... el que diem, no?, que eren com un referent d'una manera de viure.
2: El viu i deixa viure, molt viu i deixa viure,
3: això també
1: això és molt bonic.
3: No, però és que és molt important que existeixin aquests referents.
1: Sí, totalment.
0: No, i la Sió que està fent de model ara, m'encanta, perquè és una dona real. Sí, a més, no la tapen en els anuncis, és a dir, la mostren tal com és. Bueno, el cànon de bellesa també està canviant una mica.
1: Vaig, precisament, es va començar a deixar el cabell canós com va començar a fer de model.
0: Va dir, és que clar, és el meu target, sóc jo.
1: És el target, és un més 50, haig d'anar a canosa.
0: Molt bé.
1: Vam continuar amb la Meritxell Martorell, que ens va encantar el Diversitat i Inclusió, perquè posa en valor el voluntariat.
0: Totalment.
1: I com de la seva passió fent aquest voluntariat en fa professió.
0: Totalment.
1: I fa una cosa molt bonica, que és
0: el projecte de ioga sense fronteres.
1: Sí,
0: és una passada. Ens va estar explicant moltes anècdotes que ara per fi les ha recollit en el llibre i ha publicat el seu llibre, que és, es diu Ioga sin fronteres, más allá de la esterilla, i vindrà a presentar-lo aquí malgrat en un futur breu, o sigui que ja ho posarem, ho posarem perquè pugueu venir al...
1: I arriba el programa Dona i Resiliència, que
0: potent,
1: amb la Carla Heredia, ostres,
0: que fort. Em va agradar molt,
1: va agradar molt
0: perquè vam fer una cosa molt interessant, que va ser parlar amb ella anys després de que el seu cas, diguéssim, fos mediàtic aquí malgrat. I això crec que va estar molt interessant, perquè a vegades pensem, no?, que quan sentim el cas d'aquesta noia, el problema, tothom se'n fa ressò, tothom vol parlar amb ella, no?, va fer el pregó molt bé tot, però i després?
1: Clar.
0: La seva història continua.
1: La seva història, sí.
0: I ens va explicar molt bé com continua. És que estem parlant d'aquesta noia, porta 12 anys, amb aquesta història. Mm-hmm. És molt fort.
1: Sí.
0: I és el cas de moltes dones que viuen aquests episodis de maltractament directament. Sí. I com una persona, no, com és aquest cas el seu maltractador, doncs et pot destrossar la vida. És que és
1: I a
0: així.
1: Més ella com explica tots els processos, no?
0: T'ha viscut.
1: D'aïllar-se, del sentir-se culpable.
0: Totalment.
1: Perquè ella ha triat aquesta persona a dir, no, o sigui, a entendre no és culpa meva. Hi ha tot un procés
0: brutal
1: que sembla que tu no t'entra al cap perquè dius, com pot ser, però veus que amb tot això hi ha un degoteig, no? I aquest degoteig és del maltractador cap a la seva víctima, que fa que la víctima acabi sentint-se culpable i mereixedora del que li està passant.
0: I recordem que això és molt important tenir en compte quan parlem de les víctimes de violència de gènere. Com tu bé has dit, veure-ho des de fora és una cosa, però pensem que aquestes persones, aquestes dones, tenen un vincle emocional amb la persona que és el seu maltractador, perquè ha sigut prèviament la seva parella.
1: Totalment.
0: I també ha viscut coses, anem a dir-ho així, boniques amb aquesta persona. Òbviament, hi ha un vincle, no ho hem de defensar, però hem d'entendre, ens ho van explicar i les mosses amb les que hem parlat, els Mossos d'Esquadra més o menys ho han dit, les dones que són víctimes de violència de gènere tornen fins a 3, 4 i 5 vegades amb el seu maltractador.
1: Sí.
0: I això no és una qüestió de... És que, no tenen... bueno, és que hi ha un vincle amb aquella persona.
1: Bueno, i ja si hi ha fills, vincle. El vincle és total.
3: Ara també hi ha una dependència emocional.
0: Totalment.
1: Total.
0: Sí. Però més enllà de la dependència emocional, que tothom la veu molt òbvia, també hem de pensar que hi ha hagut un vincle emocional. No només de dependència, sinó de vincle.
2: És que, de fet, és a dir, quan hi ha un vincle emocional, doncs les persones tendim a tornar, sigui quina sigui la circumstància, no? En el cas de víctimes de violència familiar, de gènere, pot passar, també, persona gran que és cuidada i no està ben cuidada, però la persona gran també necessita el cuidador, no? Llavors, aquesta dependència emocional no és menys amb les dones víctimes de violència de gènere i aleshores, és clar, el tema és quan s'arriba a identificar-se una mateixa com a víctima.
0: Correcte.
2: Aquesta identificació és molt important, de dir, no, mira, jo sóc víctima i aquí hi ha un agressor, val? I jo crec que el cas també d'ella, no, quan va venir, quan la Carla, és a dir, hi havia un abans, i tu ho has dit molt important, no? Hi va haver-hi un abans, hi va haver un moment on ella va explotar i ho va decidir dir a les xarxes, i hi ha un moment després que, evidentment, el seguiment i el saber com estàs és important. Però quan ella decideix, no? Suposo ja dir fins aquí i ja explota, jo diu a les xarxes, és perquè ja té assumit i ja ha identificat plenament que ella és una víctima, sí. L'altre és l'agressor, i a qui li ha de caure la cara de vergonya en qualsevol del cas,
1: sí,
2: és
1: a
2: l'altre.
1: A més, això ho vam dir en el programa, no?
0: Ella ens va fer, quan ens va fer la petició, a nivell, quan li vam dir, què li diries a la gent?
1: Sí.
0: No? Que es trobi alien a això i es trobi una situació on... Perquè, clar, aquesta persona l'assetjava amb ella.
1: Bueno, un dia la va treure de la carretera en ella en el cotxe,
0: bèstia,
1: amb la seva filla dintre el cotxe, i ell la va fer sortir de la carretera.
0: Sí, però també va explicar que ell havia anat a buscar la seva filla a l'escola i ell venia a increpar-la. I que, clar, els altres pares i mares doncs, no feien res.
1: Sí.
0: I tal. Doncs això, jo crec que nosaltres ja com a ciutadans hem d'intervenir aquí. O sigui, clar, òbviament cadascú ha de ser responsable de com vol intervenir i com no, però ostres, si ho estàs veient, ostres, no sé, som un grup de gent, no? Vull dir, bueno, si una persona està molt violenta i tal, entenc que tu pues, també tinguis por, però en aquest cas que ell anava directe per ella perquè no s'hagués enfrontat a una altra persona, anava com a ella, ostres, fer una mica de pinya, no? I
2: això
0: protegir-la,
2: clar.
0: Que això és una mica el que a vegades pensem que no ens hi hem de posar i a vegades sí que ens hi hem de posar.
1: Ho demandem molt, no? Fer comunitat.
0: Clar,
2: jo crec que indubtablement ens hi hem de posar.
0: Ens hi hem de posar, és que no hi ha més.
2: Si veus una situació d'agressivitat i tal, o sigui, i posar-s'hi a vegades no vol dir me poso al mig perquè, no, doncs truques a la policia.
0: Correcte.
1: Sí, és el que va dir ella.
0: Sí,
1: diu, només que truquessin a la policia en aquell moment.
0: Ja, però, sí, però a vegades passa, jo m'he passat en molts de casos, no? Truques a la policia, però clar, en el temps que arriba la policia potser aquell moment ja ha passat, saps? O ell ja ha marxat. Llavors, clar, no sé, aquell punt de dir, ostres, si som més gent al voltant, si ens unim, podem parar-li els peus. I a més, aquesta persona començarà a veure que els seus actes tenen una conseqüència, però moltes vegades ells es senten amb la llibertat de fer-ho perquè veuen que no hi ha conseqüències, no?
1: Sí, està
3: clar.
1: A mi
3: una de les coses que m'ava impactar, no?, del testimoni de la Carla, era que quan ella explicava com l'evolució, no? De com havia anat la relació, com en un principi, no? Eren superjoves, tot anava superbé, sempre estaven de festa, sí. Pa, pa, pa, pa. Sí. I com quan comença el maltractament, que comença d'una manera psicològica, que aquí jo crec que és un dels punts que tenim molt pendents, no? Com a societat també, perquè tots identifiquem molt bé el maltractament físic.
0: Totalment.
3: No? Ho tenim tots claríssim, tenim totes claríssim, però moltes vegades se'ns escapa o deixem passar els inicis del maltractament psicològic. I hi ha vegades que hi ha tocs d'alerta que l'entorn pot identificar molt ràpidament. Mm. Per exemple, quan una persona està en una parella i comença a aïllar-se del que ha sigut sempre, no, el seu, la seva xarxa de confiança. Aquí hem de posar un toc d'alerta. I moltes vegades, quan això passa, diem, no, ho maquillem amb l'amor romàntic, no, que després
0: sí,
3: en parlarem.
0: Sí, també
3: hi és. I, oh, clar, és que està molt enamorada o està sí. molt enamorat, perquè això també passa molt amb homes.
0: Quan té parella deixa de tenir relació amb les amigues.
3: Sí, està molt enamorat, està molt enamorada. O veus que aquella persona comença a canviar la seva manera de vestir.
0: Correcte.
3: O la seva manera de ser, no? Fins i tot comença a fer coses que abans no feia, a agradar-li coses que mai li havien agradat, comença a tenir hobbies iguals que l'altra persona, i sempre fem com aquesta identificació, i no, perquè quan tu deixes el teu entorn, canvies la teva manera de ser i canvies la teva manera de vestir, allà està passant alguna cosa que no és normal.
0: Sí,
3: llavors,
0: sí, sí.
3: El que hem de fer també com a societat és adonar-nos d'aquestes senyals d'alerta i deixar de justificar i de normalitzar sí. aquestes coses, perquè és que no són normals. O sigui, tu, no. per molt que estiguis en parella, ets la mateixa persona.
0: Sí. Evidentment
3: que com a persona pots evolucionar, pots canviar de gustos, d'amistats i del que vulguis, però quan això passa per un motiu, que és que tu comences una relació de parella, algo aquí no.
1: I al final el maltracte psicològic costa molt de demostrar, no? És cert, però és que nosaltres mateixos no tenim eines, no se'ns ensenya què és l'estimar d'una forma sana.
3: Sí,
1: no identifiquem moltes vegades, creiem que els gelos són amor, perquè hòstia, està gelós,
0: perquè tenim la influència de l'amor romàntic,
1: exacte. No ens donen aquestes eines, i ja quan el maltracte psicològic ja passa a més, és que no l'has pogut identificar, ja ha sigut.
3: Calen aquests passos previs, perquè clar. Tu no pots començar a fer que una persona sigui dependent de tu fins a l'extrem, no? De que li acabis destruint l'autoconfiança, no? De que l'acabis humiliant i acabi suportant totes aquestes humiliacions. Si aquesta persona realment està connectada amb el seu entorn, segurament algú se n'adonarà compte abans, algú intentarà confrontar-li, no? De donar-li el toc de vis, que hi ha vegades que no serveix de res, però com a mínim, no?
1: Però està pendent.
3: Correcte.
1: Està pendent i fer acompanyament.
3: Però si la persona està aïllada, com més aïllada està, més indefensa està també.
1: Sí, està
2: jo
1: clar.
2: Penso
3: i més
2: que
3: li costarà demanar ajuda.
1: Sí, sí.
2: En aquí els conceptes del que tornàvem abans, no? El tema de que hem d'anar o sigui, a mesura que naixem, no?, i ens anem fent grans, aquest concepte de llibertat és important, el concepte de seguretat és important, i el concepte del que vol dir estimar. No vull personalitzar, però em coneixeu també, i jo, el meu company, és una persona que, diguéssim, és a dir, si ens poseu els dos, jo sóc la part més dominant. I això sap tothom, veritat? És així.
1: Pobre Josep.
0: Núria dominatrix.
2: Sí. I fa potser, doncs,
0: clar que
2: potser
0: sí.
2: Des del 2004
0: no passa
2: res. Sortim.
1: Sí. Ha quedat tan fantàstic en el reel aquest que li vam fer l'Amèlia.
2: Ara no.
1: Que surt ell fent així.
2: Sí, però jo recordo quan vam sortir que vam començar, no, a sortir, i jo vaig tenir el pensament, a vegades me'n recordo dels flaixos que tinc, certs flaixos, i vaig dir, ostres, aquest noi és molt bon noi, podries fer amb ell el que volguessis, però això no és estimar.
1: No,
3: exacte.
0: Molt bé, Núria.
2: D'acord? Aleshores, estimar és precisament que l'altra persona es pugui desenvolupar com a ésser i tingui evidentment els seus amics de la infantesa, que sou vosaltres, no? Que s'ho passi bé, que es redescobreixi com jo vull per mi. Llavors, doncs,
1: que bonic.
2: S'ha d'intentar pensar
1: totalment
2: una mica en
3: no, però això, quan parlem de...
1: No, i està bé, perquè en Josep, a més a més, és una persona que sempre la veus igual.
3: Total. Sí. Quan parlem, però quan parlem de relacions, no és el que dèiem, no? Que moltes vegades costa cedir aquest espai de llibertat a l'altre, no?
1: Sí.
3: I és important. Sí, evidentment sí. Que si estàs amb una parella vols passar temps amb aquella parella. Això no ho discutim.
0: Però una cosa no treu l'altra.
3: Exacte, oh, aquesta persona també té dret, no, a fer la seva vida, tenir els seus espais propis.
1: És que no és només això, és que potser no tenim els mateixos hobbies, ni les mateixes inquietuds, ni ens agraden les mateixes coses.
0: I no has de voler canviar l'altre, l'has d'acceptar com és.
1: Clar, ja tens que no s'ha de fer tot amb la parella.
0: És desmuntar l'amor romàntic i viure un amor sa i
1: complet. I viure l'anarquia relacional aquesta de tinc amics per anar al teatre,
2: correcte. No, i després una altra cosa, que és a dir, que també és el que deia, és a dir, això es maltracta o no es maltracta, perquè escolta'm, l'agressió sexual avui en dia és fer un petó sense consentiment.
1: Sí.
2: Avui en dia agressió sexual també és tocar el cul sense consentiment. Sí. Per tant, agressió emocional és invalidar aquella persona.
1: Sí, també, sí, sí.
2: És perquè tu necessites estar amb ella totes les hores, no deixar que es desenvolupi. Vull dir, perquè si hem de ser allò... Perquè si parlem de consentiment, probablement l'altra persona el consentiment no l'ha donat. O té un consentiment viciat per l'altra de... Ah, clar, és que si no estàs amb mi, jo estic sola. No, és que si no estàs amb mi, jo...
3: Bueno, és un consentiment fet amb xantatge
2: condicionat.
1: Condicionat.
2: Per tant,
1: sí, sí.
2: És el que diem.
1: I sense ser conscient de que estàs donant aquest consentiment.
3: I que no fa falta que t'ho diguin, perquè hi ha vegades que hi ha persones que fan una actitud de la llei del gel, de determinats comportaments, que encara que no te diguin no vull que vagis aquí o no vull que facis allò,
1: bueno,
3: com que saben les conseqüències que els esperen després...
1: Males cares, dos dies sense parlar...
3: Ja deixen de fer-ho.
1: Sí, sí, sí.
3: I quan tu deixes de fer una cosa o deixes d'estar amb uns amics o d'anar-te'n de viatge perquè saps que arribaràs a casa i trobaràs tot aquest ambient de tensió i prefereixes estalviar-te l'ambient de tensió, malament.
2: Sí, sí.
3: I has de posar una bandera vermella.
2: Exacte, bandera vermella total. Sí. I a més, anem també amb aquesta edat que ens agrada, no, una mica l'adolescència, no, el redescobriment de l'amor, de les relacions sexuals, etc. És a dir, adolescents, molt bé, resulta que t'agafi, et fot un morreig o et toca el cul o tal. Tu pots anar a casa i dir als teus pares, escolta, aquí s'ha de presentar una denúncia perquè hi ha hagut una agressió sexual, perfecte. Però si ets pare o ets mare i també veus una desconnexió de la teva filla que no està per tu, que està aïllat, escolta, potser també podem anar a la policia i posar una denúncia per agressió, d'acord, emocional, perquè la violència psicològica també és violència.
1: Sí.
3: I hi ha vegades que deixa empremtes que no, duren molt de temps.
0: Home, clar, és que estem construint la nostra manera d'entendre el món i relacionar-nos.
3: Això deia la Núria, que crec que és molt important, de com va venir la Carla, que ella va arribar aquell moment que es va reconèixer com a víctima, perquè va estar molt de temps que no se reconeixia com a tal. I molts cops les persones que pateixen aquest tipus de violència més psicològica no arriben a reconèixer com a víctimes perquè no arriben a reconèixer que allò és violència. Llavors, les seqüeles que això te pot comportar al llarg del temps, quan deixes aquella relació i en comences una altra, pot fer que tu continuïs repetint aquests patrons relacionals i mai te n'adonis de que, de que allò no era normal i que allò t'estava condicionant la vida,
1: sí,
3: que ara
1: és
3: pitjor.
1: Clar.
0: Però per això insistim sempre en, i sempre dic el mateix, però és que és veritat, en la pedagogia, perquè encara a les escoles i als instituts es fa molta pedagogia amb la prevenció. No? La prevenció de la transmissió d'enfermetats, de malalties, de no quedar-te embarassada, però i què passa amb la manera de relacionar-nos amb els altres? Amb aquesta educació afectiva sexual que ha de ser-hi.
1: Sí, sí.
0: Que sí, que hem començat a fer formacions sobre el consentiment, el no és no, les violències masclistes, estem ampliant, no, el repertori, però queda molt. I aquí és clau, per què? Perquè la manera en què tu començaràs a relacionar-te amb les teves amistats i, òbviament, amb les teves parelles sentimentals, et marcarà de per vida, marcarà la teva personalitat, la teva manera d'entendre el món, que esperes dels altres, que no, és que és clau.
3: Bueno, que tenim clau. Adolescents que entren en relacions d'aquest tipus, en relacions tòxiques, a unes edats molt joves, amb
2: totalment.
3: 14, 15, 16 anys, que és el moment en què estàs acabant de formar la teva personalitat, etcètera.
2: Totalment.
0: Abans de passar del capítol, només vull fer una menció i vull agrair enormement la tasca que fan les professionals del GAP, grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra, que són unes dones espectaculars. Les cinc que hem conegut són espectaculars, brutal. És més, primer va ser la... Nosaltres les vam conèixer a la taula rodona que vam fer pel dia 25N. Vam fer la taula rodona i vam convidar a dues representants del GAP d'aquí de Pineda. Brutal, o sigui, van ser espectaculars. Però a més, com vam tenir la Carla ens va parlar específicament d'elles i va dir que no havia rebut mai una ajuda com aquesta, que va ser impactant, i que gràcies a elles, que li van posar nom al que li estava passant, allà va ser on ella va fer un clic, li van posar nom al que li estava passant i li van explicar molt bé el context legal, jurídic, recursos que podia obtenir, i no només això, ella explica literalment com una de les, de les dones, de les professionals, va arribar un moment que ella estava tota l'estona, la Carla, en el rol de víctima, i no sortia d'allà. I una d'elles va fer un cop a la taula, va fer així, pa! I li va dir, prou, li va dir, això que t'està passant és violència, i tu no ets la víctima, vull dir, no, surt d'aquest rol, i ella diu que li agrairà tota la vida, perquè va sortir allà plorant, però li va fer el clic. Per tant, serveis com aquests els hem de posar en valor, perquè són necessaris.
1: Totalment. Bueno, vam continuar amb homofòbia interioritzada, amb en Didier, estimat Didier.
0: El teu estimat.
1: A més, en Didier m'encanta perquè sempre diu, vaig passar de ser una lesbiana camionera, la típica, a ser el macho alfa.
0: El macho alfa, i a més en Didier, que va ser molt bé, perquè a més ell ho fa tot amb clau d'humor, fa monòlegs i tal, ens va dir que, clar, diu, ara jo un dia m'arreglo, em poso tot guapo, tal, per sortir a lligar, diu, i se m'acostaven tot tios gais. Diu, ni una tia em feia cas, saps? I se li acostaven només els nois gais. Llavors era com graciós perquè explicava...
1: Sí.
0: Però, ostres, que fort, no?, aquest tema, també, l'homofòbia, com estan molts llocs, no només en el que pensem, no? Homofòbia és el típic senyor hetero, què tal? No, hi ha molta gent que inclús pot ser homosexual i no acceptar-ho, boicotejar-se a si mateix, és curiós.
1: Bueno, després vam parlar d'amor romàntic amb la Carola i la Sònia.
0: Que, bueno, aquí ja vam desmuntar el mite, que ja el coneixem totes.
1: Però la Carola va deixar un missatge, un missatge molt clar, que va ser, escolta el teu cos.
0: Totalment.
1: Si fa mal, si et fa sentir malament, això no és amor, és una altra cosa. Llavors, el missatge de l'amor romàntic era aquest.
0: Si
1: tu hi ha alguna cosa que et fa sentir malament, que és el que deia ara la Sònia, no? Començo a canviar, no vull fer això perquè sé que arribaré a casa i estaré dos dies de mal rotllo, tal, si això et fa sentir malament, no és amor, fuig.
0: L'amor no fa mal, que és frase de Mr. Wonderful, però bueno, tu mica la veritat.
1: Però és així, l'amor no fa mal.
2: Hem analitzat d'on surt el tema de l'amor romàntic. Perdó, perquè jo no sé...
1: Sí, l'hem analitzat en aquell programa que la Sònia ens va explicar.
2: No soc gens romàntica, segur que és un invent.
0: Del
1: cor d'inglès.
3: Per vendre colònies.
1: Per vendre colònies.
3: 14 de febrer.
0: L'invent més modern va ser Disney, i el d'històric ve d'un altre lloc. Són 5 cèntims o no, Sònia?
3: Un cèntim i mig. Dèiem que el concepte d'amor, que era molt diferent, no?, depèn de les cultures, i en el cas de la nostra cultura occidental, aquest mite de l'amor romàntic s'havia creat, no?, sobretot a partir de contes de la literatura, que després s'ha anat actualitzant constantment. A dia d'avui se'ns transmet a partir de sèries, de pel·lícules, etc.
2: Total.
3: I que evidentment té una relació amb com es va voler que fos la societat, no? Monògama, amb matrimoni,
2: i la dona, no? la posició de la dona,
3: etc. I com tot això està íntimament relacionat, i per això es continua venent aquesta història, no?
2: A nosaltres no ens interessa. Jo no he sigut gens mai romàntica. Estimo molt, però no sóc romàntica.
0: Doncs quina sort que tens.
2: Puc estimar i no ser romàntica.
1: Jo sóc més de demostrar l'amor que de dir-ho.
0: Un moment, és que la gent no es confongui. Ser romàntic no vol dir cuidar la teva parella, dir-li coses boniques, estimar-la. No, això es forma part de l'amor.
1: Ja, però si t'estan
0: dient, romàntic es refereix a aquesta...
1: t'estan fent mal.
0: És aquest amor portat a l'extrem de tu, si m'ignores nada, hasta que la muerte nos separe, sálvame porque eres mi hombre o mi mujer. Això,
2: l'amor es demostra. L'amor romàntic el veig una mica fals.
0: Sí, clar.
2: Sincerament.
1: Totalment.
2: No m'interessa.
1: Aquí ja hi vam estar.
0: A mi tampoc.
1: Vam continuar amb Lizon, amb Neurodivergència, que va ser un programa fantàstic.
0: Interessantíssim.
1: Clar. A mi em va agradar molt la mare, no? Com la sort de que la seva mare estigués pendent, busqués una diagnosi precoç del que li passava al seu fill, perquè a ell segurament l'ha marcat i li ha evitat moltes males estones a l'escola.
0: Totalment.
1: I acceptar sempre anar amb la veritat per davant, perquè els altres entenguin quina és la teva realitat i se't pugui tractar de la manera més respectuosa possible.
3: No, i aquest programa totalment és supernecessari, perquè molt, encara hi ha, bueno, potser és que treballem educació, com que hi hem conviscut i ens hem hagut de formar pel nostre compte moltes vegades, perquè una altra cosa a destacar, no?, que el Departament d'Educació no faci formacions específiques obligatòries a tots els centres sobre aquest tema, no?, que cada vegada hi convivim més a les aules. I crec que està molt bé que des d'espais com aquests es visibilitzi, se'ls doni veu perquè puguin parlar, i jo recomanaria una associació que hi ha a Lloret que es diu Pas a Pas, que des de fa molts anys que ajuda a nens amb TEA, a nens i nenes, i bueno, en formen part moltes famílies, perquè evidentment, no, com va començar aquesta associació, van ser les mateixes famílies que es van haver d'ajuntar, ajudar-se entre elles, no, i donar resposta a moltes necessitats que tenien, que evidentment ningú més els hi donava resposta.
1: Sí,
3: i
1: CEA va dir a l'IFAN que és condició de l'espectre autista.
0: Bueno, és que aquí vam
1: reflexionar, no vol dir trastorn.
0: No, vam reflexionar sobre, no, tot aquest tema de nomenclatura i de tot aquest terme neurodivergència, que és com un paraigua que engloba tot.
3: Sí, és que ara el terme de neurodivergència, que és com es fa servir des de fa menys, i clar, són nomenclatures d'aquestes que han anat
0: canviant.
3: Abans es parlava més, doncs, Asperger,
0: bueno, el matís interessant que m'han fet amb lo del CEA és que nosaltres coneixem vulgarment, diem, la persona que té TEA. TEA significa trastorn de l'espectre autista, i el trastorn implica que tu,
3: doncs, que
0: hi ha algú que no va bé i que et limita, no, en la teva vida diària, que en certa manera passa, però clar, quan canviem el terme, que s'ha canviat ara, per dir que hi ha gent que és que té la condició de l'espectre autista, significa que aquesta condició el que et fa és simplement, en determinades coses necessites com adaptacions, però no et condiciona la vida a nivell trastorn.
3: Però necessites,
0: i el matís és important,
3: perquè la societat tal i com la vivim ara no està feta
0: per acollir aquesta neurodivergència.
3: Correcte.
2: Sí, jo, això de la terminologia per mi és important, però mira, us parlaré de... Hi va haver-hi una convenció de Nova York ja fa temps, i la terminologia va haver de canviar a nivell jurídic del Codi Civil de Família i també de l'Estat espanyol, i no es pot dir discapacitat o tutor, d'acord? Tutor, per exemple, les persones amb menys capacitat necessiten un tutor. Ara, aquest terme de tutor no existeix. Es diu assistent. Per què? Perquè el que es ve a determinar és que hi ha persones que tenen menys capacitat, pel que sigui, val? Hi ha coses de la seva vida que no les poden fer. Per exemple, hi ha persones que la seva no capacitat, per el que sigui, pot ser que no puguin menjar per si mateixes, pot ser que no es puguin vestir per si mateixes, etc. O pot ser que no puguin anar a comprar, o pot ser que no puguin fer negocis jurídics, potser sí que poden anar a comprar el pa i a comprar el que necessiten, però no poden contractar una hipoteca, i o potser el que no poden és cuinar, no? Necessiten un acompanyament. Vull dir, hi ha moltes coses a la vida, no? Hi ha des de... I ho diferencien amb el dia a dia, el treballar i tal, amb qüestions també socials, anar al cinema, prendre decisions d'aquest tipus. Llavors, no es diu tutor, sinó assistent, i es tracta de determinar quines coses necessita aquella persona.
1: Assistència.
2: A mi, i ja et diré, per mi les paraules són importants, la terminologia és important, però si la història es queda en el paper, deixem-ho estar.
0: Totalment.
2: Val? Perquè en ocasions està molt bé canviar les terminologies i tal, que el llenguatge és molt important, però no va acompanyat de mesures, no va acompanyat de polítiques.
0: Correcte.
2: cap a diguéssim, l'atenció a aquesta diferència i aquesta diversitat. Diferència, no dic els altres, jo també sóc diferent, tots som diferents. Per mi,
0: total,
2: la història és que tothom és diferent, però la diferència no veig jo que estigui acceptada i o adaptada a totes les coses de la vida.
0: Totalment.
2: No ho està.
0: No, no.
2: I a mi això, dic, vale, molt bé, vull dir que jo m'hi trobo, val, canviem la història, canviem la terminologia, persones, no?, que abans eren tutors, ara seran assistents, perquè es veu que a Nova York es va decidir, ho hem d'adaptar, però què més? Perquè tot segueix igual.
4: Sí, sí, els canvis han de ser naturals.
1: Sí, vam continuar amb Dones i Cures, amb l'Esther Márquez, que la mare de la Xènia, que després de patir un enterovirus el de 68, quan la Xènia tenia 2 anys i mig, va quedar tetraplègica i amb problemes respiratoris, que va connectar a una màquina. I, aquí les... i parlant, sí, potser, no, del que deia la Núria, com aquesta dona és assistent 24 hores
4: totalment
1: a la seva filla.
4: Enfermera, assistent, psicòloga, tot.
3: L'escola inclusiva aquesta que s'ha plantat la boca, que ara amb el nou acord diuen destinarem 6.500 professionals més, que si ho dividim ens toca, em sembla que és un als centres més grans i mig a una escola petita, que per tant és res. I com en aquest cas és escandalós, que és aquest cas i molts altres casos, que nosaltres coneixem aquest perquè és, ens toca de prop aquí, malgrat que costa que te posin una infermera, tal i com va explicar ella, que estigui tot, no?, adaptat per això. Bueno, és que haurien d'estar sortint constantment en els mitjans de comunicació perquè la gent no fos conscient.
2: Sí, jo des del punt de vista més, no vull parlar dels temes individuals, però el tenir una persona, o sigui, si jo encarregar-me d'una persona amb discapacitat fruit d'un accident, sí que us dic que això va ser als anys 80, i clar, la meva germana, per exemple, va patir un accident amb un traumatisme cronoencefàlico, clar, aquí malgrat jo diria que era l'única. Llavors, el que van fer, no els meus pares juntament amb altres pares d'altres pobles, va ser unir-se, muntar un col·lectiu i muntar una associació perquè aquests joves que havien tingut accident de trànsit tinguessin un espai on acudir i on anar, perquè evidentment no hi havia res. Comparteixo que l'administració ha d'invertir, ho comparteixo moltíssim, ha d'invertir a més amb igualtat, perquè a vegades en l'escola del meu fill, balladores que estan amb el conveni del lleure, no?, de Pere Tarrés, i dius, bueno, hola, què tal, no? És una balladora.
3: Un altre escàndol.
2: Exacte.
3: Absolut.
2: Però jo el que sí que veig que estem i hem d'anar molt també cap a l'autoorganització. El que passa que és normal, la mare de la Xènia, és a dir, quantes Xènies hi ha amb el gran? N'hi haguessin 15 o n'hi haguessin 10, ho entendria,
4: clar.
2: Però pues és això.
3: I això que diu, que ho comentarà la Núria de les vetlladores, és que és una vergonya que tinguem totes les vetlladores del sistema educatiu de Catalunya subcontractades
4: totalment amb empreses externes,
3: amb empreses externes. Cobrant
2: és...
3: uns sous bastant precaris i amb unes condicions de treball que no són les adequades, ni una estabilitat laboral que és l'adequada. És que, a veure, això hauria de dir dependre directament de l'administració.
2: Totalment.
3: Igual que els TIS o igual que altres
2: totalment,
3: no? Que altres persones
4: professionals,
3: que estan de,
4: exacte,
3: professionals
4: totalment,
3: que estan de suport, és que no sé, i és una cosa totalment normalitzada.
4: Totalment.
2: Sí, sí. És tremendo, o sigui, és empreses subcontractades amb el conveni del lleure fent de vetlladora a adolescents i infants que necessiten un suport.
4: Atenció especial.
2: Però això què és? Un low cost o què?
4: Totalment.
2: És
4: el gran, és el gran mercat del low cost, externalitzar. Externalitzar té que tenir un sentit.
2: Sí, sí.
4: Per a les coses que tingui sentit es fa, per lo que no, no, hauria d'estar blindat.
1: Continuem. Seguim. Adolescències trans. Ui, aquest... amb l'Àlex d'Aroques.
4: Va estar molt interessant, aquest.
1: L'amic Àlex.
4: Nostre estimat Àlex.
1: L'Àlex va deixar un missatge molt clar, no?, que a vegades hi ha famílies que pensen capricis o ara està de moda, tal qual, i va dir, es neix trans, ningú ho és per caprici.
4: Totalment.
1: I ja està, i acceptem-ho així. Una criatura ja amb 2-3 anys ja comença a identificar-se i a mostrar-se com vol i com se sent.
4: I que a més per als joves trans poder iniciar com més aviat millor aquesta transició és un benestar emocional. És molt important perquè no només pel tema psicològic, sinó també pel tema físic. Per exemple, una persona trans, no? Quan un infant comença l'adolescència, es comença a desenvolupar totes les seves parts del cos, no? Es converteixen en adults i per tant els genitals, etc. Per tant, és molt important que si a més tenim professionals que ajuden a la detecció, acompanyament i tal, que acompanyem molt bé aquests infants, perquè estem parlant de la seva identitat, d'una cosa que és tan important i tan fonamental, la identitat d'una persona. Això, amb això no es juga.
2: Jo comparteixo i, o sigui, evidentment o sigui, es comparteixo les experiències i la sabidoria, però sí que fa temps, i en aquí l'Ajuntament, vaig anar a una xerrada on hi havia un noi, ara no recordo el nom, ja era adult, i de petit, no? Pues d'edat potser 12, 13, 14, va decidir fer la transició, val? I després, quan va ser adult, va dir que, bueno, pues potser no ho hauria fet. Per què? Quan ho va fer des del punt de vista de que, evidentment, ell, no? En aquest cas, era una noia, se sentia noi, però s'havia d'identificar amb un cos perquè la societat li demanava.
4: Clar.
2: I que això ell, després, quan va ser gran, va dir, bueno, jo vaig iniciar aquesta transició perquè realment necessito identificar-me amb un cos determinat perquè la societat és el que em reclama. I d'adult hagués fet una altra volta tot això.
4: Clar, això és molt interessant el que dius, però tot això passa també per la manca d'informació. És a dir, el que ens va venir a explicar l'Àlex, i a més ens ensenya una pila de serveis, formacions que ofereixen, és que ara hi ha aquest espai de llibertat per a aquests nanos, i no només de llibertat, sinó de dir-li, ei, no, o sigui, ningú se li diu, si ets trans, ets trans, has de transitar. No, clar. No, se li diu, qui ets? Què vols? Què necessites? Tens tot aquest ventall d'opcions. Llavors això és meravellós perquè és la llibertat d'esbrinar qui sóc i qui vull ser.
2: Sí.
4: Llavors és molt important que hi hagi aquest acompanyament integral, no només de, no, que no manqui la informació. Totalment. Que estigui a l'abast.
2: Home, dono per fet que no és una decisió ni fàcil ni ràpida. No. Per tant, sí que, com dèiem abans, des del prisma de la informació i sobretot la llibertat, és important prendre aquest tipus de decisions, que no són decisions fàcils.
4: Al contrari.
2: I la seguretat sí que penso que, bueno, pues es pot anar esbrinant, no?
4: Clar, i pensa que un dels majors problemes que té la gent trans, que això ho hem reflexionat amb l'Àlex i quan parlàvem també a la taula rodona, és que clar, una persona que transita o que té aquest problema, aquest diguéssim, dilema d'identitat, no només el té amb si mateix, sinó que el té també amb la manera en què relaciona el món. Perquè tu pots haver fet la teva transició, i això ho veiem molt amb les dones trans que han fet la transició de grans, que no tenen aquest cispassing que se li diu, no? Llavors aquestes dones no només han hagut de lidiar amb trobar qui són, sentir-se còmodes, saber com volen viure i tal, sinó que un cop ho aconsegueixen, han de lidiar amb tota la part de fora. Totalment. I com els altres em tracten i em veuen. Per tant, el col·lectiu trans dintre del col·lectiu LGTBI és un col·lectiu molt, molt maltractat i en general que
2: Totalment.
4: Necessita tot el nostre suport.
2: Totalment.
4: Integració.
1: Continuem amb el...
4: Això no s'acaba, quants programes hem fet?
1: Ja, ara estic gestionant, a més estic gestionant una altra cosa i estic allò en plan... Perquè teniu moltes coses a dir.
4: Queden pocs, ja. Noies, va, no, ja va. Estem, mira. Va,
1: sí, no, perquè, ràpid. Escolta, mira, el 8M ja no cal que el comencem.
4: Estàveu vosaltres dues.
1: I éreu vosaltres dues. Res, diabetes i maternitat amb l'Alba Kerber, com ha fet,
4: genial.
1: Aprofita les xarxes socials...
4: Fa molt de pedagogia,
1: fer pedagogia sobre aquest tema, no? Com una dona que és diabètica, afronta un embaràs i que no ha de tenir por si està acompanyada en tot moment de professionals.
2: I s'explica molt bé.
4: I a més ens va, ens explica una mica què era la diabetis i què són totes aquestes noves tecnologies que ens estan ajudant a gestionar-ho, no? Que ara no és que hi hagi més gent diabètica, és que ara la veus potser per al detector,
2: exacte.
4: No? Que és el que em va passar a mi. Per tant, més visibilitat. Dona i poder.
1: Dona i poder, que ve la Noelia Patios, que va ser super, ens va explicar superbé.
4: És una crac, la Noelia, m'ha encantat.
1: Sí. I l'altre dia em va passar una cosa que m'agradaria explicar-la breument, que vaig pensar molt en el programa que vam tenir amb ella, perquè com ella diu, tinc titulitis, no? De que s'està formant sempre per poder posar en valor quin és el seu càrrec, no? I que i que ningú la pugui posar en dubte, perquè se l'ha posat bastantes vegades. I l'altre dia
4: una dona al poder.
1: Sí, em vaig trobar en un curs, val? En un curset on estàvem esperant una persona que no arribava. És un curs específic sobre un tema específic. És que no vull dir el què, perquè tampoc voldria que se sentés identificat, perquè clar, va ser molt senyor allò. I bueno, arribava tard, tal qual, ens presentem tots, doncs estem aquí perquè treballem en aquest món i ens, bueno, l'empresa vol que et formis, tal. Arriba aquest últim i diu, m'han fet director general de tal empresa i com que no tinc punyetera idea de què va tot això, doncs vinc a fer el curset. I clar, penses, a veure, no t'hauries d'haver potser format abans que et fessin director general? No, perquè segurament aquesta empresa no li és tan important el que està fent o el que està produint, sinó algú que tingui un cert perfil per tractar amb el personal.
4: I sabem que el perfil moltes vegades de directius són exacte. Gent que són psicòpates, sí. No tots, eh?
1: No tots, però a vegades es busca aquest perfil.
4: Aquest perfil.
1: Llavors, sí que me'n vaig donar compte perquè aquell senyor va arribar allà, es va seure així, tal qual.
4: Sí, un senyor, no? Con tot su...
1: I són coses que estàvem tots ben posats.
4: I que arribes tard.
1: Sí, i vaig pensar, goital, tal vegada una dona no s'hauria comportat així.
4: Potser.
1: Hi ha homes que tampoc, però n'hi ha molts que sí. I bé, ja està. Vaig pensar en el programa aquest de Dona i Poder.
4: Això sí que es dona per una segona temporada també, Dona i Poder.
2: Home, jo, tal i com estan en el món, jo crec que, a veure, el que no podem esperar, i de veritat us ho dic, és que els directors generals, caps de serveis de recursos humans, siguin cohesionadors, organitzadors, que tothom es porti bé. Desenganyem-nos. Estem al món puntal del capitalisme i productivitat.
1: Sí, totalment.
2: Volen macarres que fotin llenya als treballadors, i això és així. I hi ha prou de dir no, és que cohesió de l'equip i tal, la gent està cremadíssima i jo almenys des del despatx
4: és el que veus.
2: No, estic veient força casos d'assetjament laboral.
3: Jo vaig a dir una cosa, prefereixo que, com diu la Núria, les coses es diguin pel seu nom i que deixin d'intentar maquillar-ho i amabilitzar-ho, perquè llavors és pitjor.
4: Totalment.
3: Perquè quan comences a les empreses a fer aquests maquillatges i tots formem part de l'equip i fem formacions i la gent perd la perspectiva de que tu ets el treballador.
4: Sí, sí.
3: Els altres són els empresaris que volen el que volen, i és una manera que una nova manera que s'ha inventat el capitalisme, que sempre s'adapta, de intentar, no?, anar en contra de les reivindicacions obreres, perquè l'equació no vas en contra.
2: L'únic que va bé és que els sindicats s'organitzin i lluitin. Vull dir, no confiem en el cap de recursos humans.
4: Totalment.
2: Que ha vingut a donar una volta a l'empresa i a fer coses de coach i de tal. No hi confieu, sindicats.
1: La Núria està caldejant el tema.
4: Sí, no, tens tota la raó i és el que predomina, però casos com el de la Noelia són molt, molt xulos de portar sobre la taula, perquè ella realment fa una tasca brillant.
1: Sí.
4: Fa una tasca brillant. És una persona superhumana que ens va ensenyar, ens va explicar diferents situacions on te vam dir ole, o sigui, això és una persona que realment s'implica per l'equip.
1: No, i a més situacions en què s'ha trobat pel fet de ser dona, només pel fet de ser dona.
4: Sí, sí, va parlar de les experiències.
1: De fet, la van posar en valor perquè és una dona que ha arribat on ha arribat en aquesta empresa sense ser ni la mare de, ni la germana de, ni la filla de, perquè després algú em va dir, ostres, jo conec la de la xocolata, no sé què, no sé si em va dir xocolates Torres, dic, ai, com es diu, no sé què, o com es, no sé què, i em diu, no sé què, Torres, com es, dic, per què és parenta, diu, si és la filla de l'amo, dic, vale, guai.
4: Però a més la Noelia va explicar que el predecessor
1: ja no em serveix, no?
4: L'antic gerent que hi havia va parlar molt bé del seu antic gerent,
1: sí.
4: I ja la va triar amb ella, i és una història molt bonica, la veritat, que tant de bo més empreses tinguessin gent com ella al capdavant. Conviure a la tercera edat, vam tenir la Mercè Ubanell i la Neus Estany, que ens van venir a parlar d'aquest projecte, no?, emparat sota la cooperativa Sostre Cívic, i ens va explicar una mica, doncs, això, que és l'habitatge cooperatiu, plantejar-se una nova manera de viure a la tercera edat. Interessant, de moment és un projecte que està molt en fase inicial, no sabem com acabarà, estan en un projecte llavor molt inicial, a veure com acaba, no?,
1: sí,
4: a veure si ens expliquen d'aquí uns anys.
1: Continuarem parlant, sabrem
4: com ha acabat la història.
1: Sí.
4: Parlem de l'ASI, mare meva,
1: amb
4: aquest programa seu boníssim.
1: Sí,
4: Laura Pasqual,
1: sí,
4: sí. Increïble. Increïble, perquè és un tema molt heavy, que està, ara podem dir, és un tema que està a l'ordre del dia. Bueno, és un tema del qual ara es parla. Ha existit tota la vida, però que se'n parli ara jo crec que és fonamental, perquè és la manera de que la gent prengui consciència del que realment passa i del problema tan greu que hi ha a nivell social.
1: El
4: amb el tema
1: que pateixen moltes criatures quan tanquen la porta de casa, que hauria de ser el seu lloc més segur.
4: I no només de casa, però que tot passa en l'entorn, en la majoria d'agressions. D'abusos, perdó, no d'agressions, la majoria d'abusos, estan parlant d'un 80%, passa en l'entorn familiar i proper.
1: Sí,
4: és a dir, bueno, ho veiem claríssimament amb tots els casos que han esclatat, no? Bueno, és un tema molt, molt fort.
3: tornem a dir molt, que molt quan important. Aquests casos es detecten i han passat i aquestes persones arrossegant seqüeles tota la vida, com després tot aquest acompanyament, sobretot des de les escoles, des dels instituts, no? Necessitaria d'una formació específica.
4: Totalment.
3: Sí, perquè ens, per desgràcia ens hi trobem.
4: Mira,
3: ens hi trobem molt i falta formació perquè tu sàpigues com actuar.
4: Sí, Laura ho va explicar.
3: Passat 7 anys o 8 anys amb aquella persona.
1: Ho va explicar la Laura.
3: I no la tenim.
4: Des de l'atenció domiciliària ens van fer una xerrada que tots els professors estàvem superatents perquè ens interessava molt i, ostres, ens va donar 4 consells que eren tot. Eren tot, o sigui, de com afrontar si tu detectes que un alumne et comença a explicar algun tema, i ens va donar 4 consells i va ser una sessió d'una hora,
3: Sí, però jo no parlo...
4: Ho hauríem de fer tots els claustres.
3: Però jo no parlo només de la detecció, que també...
4: No, del protocol.
3: Sí, i de tot el que s'ha de fer, que també, però això crec que ho tenim com més clar. Jo parlo de que quan tu tens... t'arriba un alumne que potser ha patit aquesta situació a primària, i a tu t'arriba a secundària i han passat potser 10 anys, aquest adolescent amb totes les seqüeles psicològiques que té i també com aquestes seqüeles psicològiques i aquest bloqueig emocional li està afectant a l'aprenentatge.
2: Bueno, i li està afectant a l'adolescència, que precisament és el moment on tota desperta el desig sexual, pot tenir relacions i això té una afectació.
3: I això manca absolutament.
4: Totalment, això està out total. Si ens falta...
2: I és difícil, i sí que és veritat que aquest... O sigui, sí que comparteixo que aquesta formació en els espais educatius hi ha de ser, perquè és molt concret, és molt específic...
4: Sí.
2: Es pot cagar fàcilment.
4: És molt delicat. Per això us deia que la formació que ens van donar, o sigui, el petit, els tips que ens va donar aquesta persona anaven enfocats a quan tu detectes... Perquè, a veure, que un infant o que un adolescent arribi el moment que s'obri, comença a explicar coses, és molt difícil. Llavors, quan es dona, tu has de ser prou hàbil per intentar portar... A més, ens van dir que ens havíem d'intentar recordar de cada paraula que deia la persona. Mireu, i l'altre dia vaig sentir per la ràdio, un cas molt concret. Per això hem de dir també als infants, des de que són ben petits, fer tot aquest treball i posar, dir-li a les coses pel seu nom.
3: Total.
4: El penis és el penis, la vulva és la vulva. Val? Per què? Perquè va passar un cas d'una nena infantil que deia... Ai, què era? A l'avi... em menja la galeta o alguna cosa així, deia. L'avi li agrada menjar la meva galeta, tal. Mm. La galeta era les seves parts íntimes. Llavors, això no es va detectar perquè la nena utilitzava aquest llenguatge.
3: Ja.
1: És una tonteria,
4: és una tonteria, però perquè veieu. Llavors, aquesta formació va estar molt bé perquè et deia exactament què havies de fer, com estirar, com no estirar, d'on apretar i tal. I és molt important perquè és un moment clau. Clau, perquè si aquest infant o adolescent intenta obrir-se però no troba l'espai, doncs ja no ho farà. I és una oportunitat
1: menys,
4: que perdem.
1: I menys si ha de parlar d'algú que forma part de la seva família.
4: Sí, sí, és molt fort.
1: Amb una altra persona que no en forma part. És que,
4: és un tema molt potent.
1: És molt difícil. Després parlem amb la Iris i la Meritxell, que van parlar d'emocions i dolor físic.
4: Sí, increïble aquest,
1: Sí, a més la Meritxell, no, com va explicar que el que li havia passat a ella i que la van haver de tractar, i no sé quin tema era que va dir, havia un tractament, no, una màquina, o...
4: És que parlaven...
1: Que havia d'anar a Barcelona...
4: Sí, de com el sistema nerviós afecta no, la nostra psique, és molt important.
1: Sí, però al final la Meritxell acaba dient... I jo vaig pensar, jo vull que això estigui malgrat.
4: Clar.
1: Diu, m'he format per poder-ho tenir aquí. I
4: meravellós.
1: I em va semblar molt bé, perquè dius, ara ella es dedica ben bé a casos molt puntuals, perquè el seu ritme no pot continuar sent el que era.
4: Totalment.
1: I també, no? Escolta el teu cos, a veure què et diu, perquè el cos et parla, les reaccions et diuen què t'està passant.
4: I que elles dues treballen d'una manera molt integrativa, que és el que li manca moltes vegades a la nostra medicina convencional, no? Que tu vas perquè tens mal de panxa i, bueno, posa un aparazol, vés a fer-te una gastro. No hi ha aquest treball integratiu de psique, cos, ment, molt important. Emocions.
1: I ja acabem amb en Sergio Cuo, que va estar molt bé, va ser a l'últim programa.
4: Un tema controvers, el tema d'en Sergio, que ens va venir a parlar. Sí,
1: sí, sí. Sí. Agrair-li molt la sinceritat i la transparència,
4: genial.
1: Que va estar molt bé. I recordar que a mi sí que m'agradaria dir que hi ha persones amb vides totalment ordenades, gent que tenen feines reconegudes, que tenen una vida completament normal, uh-huh, i que consumeixen
3: normativa,
1: o normativa, uh-huh, i que consumeixen consumeixen drogues, sigui drogues prohibides com cocaïna, marihuana, esporàdicament o de forma habitual, uh-huh, i n'hi ha que consumeixen drogues legals com pot ser l'alcohol, el tabac o fins i tot pastilles per poder dormir cada dia. Vull dir que no estigmatitzem per fet de ser totalment un col·lectiu, no? Uh-huh. Que, i que sapiguem acompanyar en aquestes addiccions a la gent propera, uh-huh, doncs també hem de saber fer-ho, també hem de tenir eines per poder fer un acompanyament quan veiem que algú està passant d'un consum esporàdic o totalment responsable, entre cometes, a una addicció.
4: Uh-huh. I no estigmatitzar, no? I també vam parlar amb ell del tema del VIH, sí, que és molt interessant perquè avui en dia sembla que és aquella malaltia que es va oblidar, no?, amb el temps, uh-huh, que per això han hagut més casos de contagis últimament, sí, perquè la gent va perdre, sí, sí, no?, el rastre de la gravetat d'aquesta malaltia, uh-huh, i que avui en dia, doncs, gràcies a tot l'avanç mèdic, poden ser inclús molts casos, no tots, però indetectables, intransmissibles, sí, i poden portar una vida normal, que això és molt, molt, molt, sí, sí, sí, sí, molt lloable, no?
2: Sí, i trencar l'estigma del VIH. Jo penso que no s'ha d'estigmatitzar el tema de les drogues. Evidentment hi ha drogues il·legals, drogues legals, que això no ho decidim nosaltres, això ho decideixen les correcte persones que els interessen en un moment donat, i que les drogues, a més, sigui el problema de les drogues, és com tot, és falta de llibertat, de seguretat, d'autoestima, de problemes, d'ostres, merda, de depressions, de m'aferro això, no... que això són, doncs clar, doncs, aquest treball personal, que a més si estàs en comunitat i no et deixes, no? Ara anem a lligar, no? Vivim l'amor de manera sana, sense que ens dominin, i estem en comunitat, segurament molt més fàcil serà que no tinguem aquest tipus d'addicció, perquè tindrem els nostres amics i amigues, saps? Per explicar-li els nostres problemes. I després també el tema de drogues, que això, en tot cas, la tercera temporada, si voleu. Hi ha uns llibres molt interessants que estan, ara ha sortit, ara no us puc dir el nom, però molt interessant. Com neixen les drogues i què introdueix les drogues?
1: Ojo. Clar,
4: sí, el sistema, sí, total.
2: Parlem-ne, eh?
1: Sí, sí, sí, sí,
2: és que és el mateix de qui fa els fàrmacs i per què s'introdueixen els fàrmacs, que aquí ara no ho diré, però evidentment, o sigui, hi ha empreses que estan superinteressades en que hi hagi fàrmacs i que quan més persones es consumeixi millor,
1: sí, sí.
2: Per què? Perquè guanyen molts diners. I el tema de les drogues, sí, i explicarem algun cas de drogues que han estat introduïdes en guerra de Vietnam, també han estat introduïdes, després posada aquí, quan veuen una certa dissidència, no? Els anys 80, l'heroïna...
3: Panteres Negres.
2: A on està tenia posada, intenció, no? Sí, i anem a tapar aquesta dissidència perquè, desenganyem-nos, la joventut és molt potent. I la moguda, quan ets jove, per marcar dissidències, per fer oposicions, per cremar contenidors, no és la mateixa que quan tens 40. Llavors, doncs, bueno, un dia en parlem de drogues, no? I qui introdueix les drogues en aquesta, en aquest
1: bé,
2: món,
1: de fet,
4: i per què ens serveixen per manipular.
1: Si ho vam dir en algun programa, no?, que als anys 60-70 hi havia moltes dones que prenien relaxants musculars perquè anaven al metge i era, ai, estàs una mica histèrica, no? Pam.
4: Droga. I els metges, no?, que es posarien cocaïna per aguantar les guàrdies, que ara els pobres d'ara no sé què prenen, Red Bulls, perquè com tiren.
1: Bueno.
4: Va. Hem acabat el repàs dels programes.
1: Hem acabat el repàs dels
4: una
1: programes.
4: Hora
1: ha estat molt bé.
2: Jo crec que he fet un programa dels programes.
1: Una hora i cinc.
4: Un programa dels programes.
1: Hem fet una hora i cinc de resum dels programes, però era necessari.
4: Però ara per acabar, farem una cosa superinteressant, que serà respondre a les vostres preguntes, estimada audiència.
1: Bé. Ara anem al cotilleo.
4: Ara anem al coti. Us vam dir que què volíeu saber, que us ho contestàvem.
1: Hem fet una selecció. Hem triat 10 preguntes, perquè som 10 realment, perquè un altre deia sou les millors.
4: I un altre deia guapes.
1: Clar,
4: gràcies,
1: ja
4: gràcies. Sou les millors i guapes.
1: I de les que eren més o menys similars, hem triat 10. N'hi ha 3 que les contestarem juntes, que si vols te les llegeixo.
4: Endavant, perquè tenen relació entre elles.
1: Preguntes de la nostra audiència d'Instagram, dels nostres seguidors, seguidores. Val, n'hi ha una que diu, teniu algun tipus d'ajuda o incentiu per part de la ràdio a Ajuntament? I aquesta la lliguem i la contestem, o contestem tot junt, que és, el vostre projecte és totalment voluntari? Si és així i vist la gran feina que feu, no creieu que el voluntariat acaba suplint necessitats que haurien d'estar cobertes i remunerades? i per tant millor reconegudes i en millors condicions, sovint passa amb acompanyaments emocionals, educació en el lleure, a fer d'altaveu en les variabilitats dels marges, com crec que feu vosaltres i també en altres podcasts. I llavors també la 8, que diu, com vau gestar aquest projecte, des de quina necessitat o il·lusió? Jo crec que podem contestar primer la 8.
4: Un moment, Mònica, aquesta ha sigut tu,
1: i
4: no?
1: I lligar-ho.
4: No, no, no, no, no
1: és
4: tu,
1: meva, no és meva.
4: És broma.
1: Clar, ah, vale. No.
4: Perquè ens ha quedat molt, molt, molt el que nosaltres just pensem. O sigui, aquesta persona de l'audiència ens ha clavat.
1: Si vols contesto, començo acabant. Jo explicant com va començar això, val? La Núria i jo ens coneixem en una reunió que es fa de cara a la ciutadania, on hi poden participar entitats, i es fa una reunió amb l'empresa que en aquell moment tenia l'encàrrec de fer el pla d'igualtat a Malgrat.
4: Totalment.
1: Ens coneixem allà. Allà algú, em sembla que va ser la Montse Martínez de la comunicació de l'Ajuntament, la noia de comunicació, que va dir, ui, us veig aquí fent alguna cosa, i vam dir, ah, doncs mira, no? Jo l'endemà truco a la Núria, li envio un missatge i li dic, ei, hem de fer alguna cosa. Comencem a pensar.
4: I aquell estiu ho fem tot?
1: Aquell estiu ho fem tot, sí.
4: Ja estem la idea, la capçalera, la música, tot.
1: Sí.
4: Parlem amb la
1: directora d'una Malgrat, que és la Laura Tellez. Ella ens proporciona

0: en el moment d'absubidor no puc triar.
1: Val, jo confesso que quan escolto la Karol G, aquell si antes te hubiera conocido, a mi el cos se'm mou sol.
0: Si
1: no voldria, no voldria aquesta,
0: és que
1: no voldria,
0: en context.
1: Però se'm mou, va en contra de la meva ment.
0: Home, a veure, tots hem, sí, tots hem cantat, a veure, a mi aquesta em donava, donava calfreds, aquesta cançó, i haig de dir que no, eh? Que cada vegada que la sento la treia, però és que se t'enganxava la del pijama. La de...
1: Quin com
0: era aquella de... Ajudeu-me, joves.
1: Pijama?
0: Pijama. Ai, ara se m'ha anat del cap. Bueno, és igual.
1: Pijama?
0: Sí,
1: no,
0: de la...
1: No
0: sí, home, sí, tant que l'has escoltat. Sí? A mi me gustan mayores. Nananina... Bueno, terrible.
1: Jo això no ho he escoltat mai.
0: Bueno, és igual. Ah, mira, els joves em diuen que saben quina és.
1: El si antes te hubiera conocido, aquesta sí, i quan diu la novia tuya me pone celosa...
0: Me pone celosa, bueno, són terribles, són terribles.
2: Jo no les ballo, aquestes no m'agraden, però segur que ballo alguna cançó que tingui missatges així xungos...
0: Que se't passen.
2: Antigues, dels anys 80, així en anglès, perquè no, vull dir, no sé.
1: Home,
2: tot el que
1: no
2: diuen.
1: I estic segura,
2: i
1: la gasolina, que tothom ha ballat la gasolina.
2: En un moment que xunguíssim. Clar. Per cert, hi ha un grup que es diu Remei a Calafresca, ara el dic,
0: ah,
2: no
0: ho
2: dic perquè fer la contrària a aquests missatges. És un grup que ha nascut a Arbúcies.
0: Que xulo.
2: Escolteu-lo,
0: vale.
2: Perquè
0: com
2: podem ballar missatges reivindicatius i que res tenen a veure, evidentment, amb... aquest patriarcat malvado
0: totalment.
2: I tampoc capitalisme ni res, és precisament
0: totalment.
2: La contra.
0: Em sembla molt bé. Sí, jo quan trobo una d'aquestes que diu barbaritats és que la trec. Ara se't pot passar algun missatge subliminal que tu estàs allà posseïda ballant i no l'escoltes.
1: Jo és que ho ballo tot.
0: A mi m'encanta aquesta. Ligueu més des de Cafè Vol Podcast? La Mònica, òbviament, sí. Està claríssim. Jo no tinc temps.
1: La Mònica
0: sí, està clar.
1: No, sí.
0: A veure,
1: jo haig de dir que la meva vida ha canviat des de que faig el podcast, des de que tenim aquest espai.
0: Molt.
1: Però perquè reflexiono molt sobre tot, cosa que abans no feia, i penso molt en totes les convidades que venen, el que expliquen tal, i estic allò en plan obertura de ment i sense...
0: Perquè tu ets exemple de ser humà que evoluciona, i això a la gent li costa molt, i a certes edats encara més.
1: Sí.
0: Llavors, clar, et trobes també amb gent de la teva edat que dius, hola, hola, què? Avancem una miqueta o què?
1: I la Mònica, haig de dir que a qui li interessi, no tinc parella.
2: Bueno, Micho, ara ja
1: estic,
2: sembla, o sigui,
1: estic molt contenta. No ho dic per això.
2: Això
1: és un Tinder.
2: Josep, que l'estimo molt, i vinga, Josep, vem-me, Josep.
1: Això és un Tinderona. No, perquè vull dir
3: els mitjans públics
1: per lligar.
3: Per interessos particulars.
1: Vull dir que... hòstia, clar, és que ara m'ho he tret del cap.
0: No passa res, saps què vull destacar jo?
2: Era potser, bueno, potser era en plan el que deies que...
1: Ah, no, sí, ja està. Per què? Arrel de tot això de fer el programa i tal, els temes que han sortit i tot, he descobert que no sé estar en parella. Com que no sé estar en parella, he acceptat la... Ja està. Dit
0: perfecte.
1: Això, jo també m'apuntaré a això de viure en comunitat quan tingui la tercera.
2: Val,
1: quan
2: de totes
1: la
2: maneres,
1: tercera
2: Mònica, ara no farem gaire, aquí un tema psicològic, emocional, tal, però jo seria prudent, i quan ara has dit això, que arrel d'aquests programes jo he vist com a Mònica que no sé estar en parella, digues. Jo penso, a nivell prudència, jo he descobert arrel d'aquests programes que ara en aquesta etapa de la meva vida no puc estar en parella.
1: Ah, no,
0: que
1: sí,
0: clar.
1: Sí, prudència.
2: Mai se sap.
1: Però què vols dir?
2: Bueno, que és en aquesta etapa de la meva vida, però ja veurem.
1: Ah, vale, sí,
0: clar,
1: sí.
0: No sabies què passarà.
1: No, clar, puc evolucionar més i jo
0: què
1: sé.
0: I ja buscar un...
1: Sí, sí. No, ara mateix és això.
2: Vale.
1: És cert.
0: El que m'agrada, que sí que és veritat, és que hi ha gent que ens ha reconegut pel carrer, que això m'ha encantat.
1: Bueno,
0: tant a tu com a mi ens han reconegut i ens han parlat del podcast, i clar, això fa molta il·lusió, perquè vols que realment sí que està arribant a la gent, no?
1: Sí, malgrat som...
0: Som famoses.
1: Famoses.
0: Bueno, som presentadores ara també, de Taules Rodones, que això ens agrada, la veritat.
1: Totalment.
2: Bueno, i ara aviat també hi ha eleccions i segurament encapçalareu alguna llista.
1: Home, perdona.
0: Home, tant de bo.
1: Tu vols ser alcaldessa?
0: No, jo alcaldessa no.
1: Jo sí.
0: Jo aquí no vull anar, tant amunt no
1: vull anar. Mira, jo vull anar pel carrer saludant com la monarquia.
0: Jo no.
1: En una mà la vara i a l'altra la mà fent així. Totalment.
2: Bueno, però vigileu amb els partits que us demanaran que aneu a llistes, eh?
0: Ara en sortiran nòvios, de veritat.
2: No sigueu incoherents amb tots els programes que heu anat fent, i després us veig amb una

0: Articles d'aquestes convencionals que serà
1: jo, horrorós. Núria, jo vull fer coses, ara quedarà molt de com es diu això, de Miss España, no? Miss Mundo, que dic, jo quiero hacer cosas por el pueblo. Correcte. No vull corrompa, vull fer coses pel poble.
2: Escolta, perdona.
1: Però no sé, després
0: una cosa, problema, jo ja crec,
2: jo sí que crec que la persona, no sé qui serà perquè estem fent conya, evidentment, però la persona que sigui, que estigui al capdavant d'aquest vaixell que es diu Malgrat de Mar, ha de ser una persona molt implicada sí. en el poble.
1: Totalment,
2: no val
1: totalment.
2: Gent que no ho sigui. I sobretot, per sí, favor, que sigui una dona.
1: Estem d'acord amb això.
3: Jo li dic fer militància
1: de ser una dona.
2: Exacte. Però no em val això d'anar 5 minuts a un lloc i fer una foto. Això tampoc em val, eh?
3: Això no és militància.
2: Això no és militància, això és atrezzo. O sigui, el que ens val és algú que curri, que conegui la gent, que es mogui, que xerri, que...
1: Home, és l'essència, no?
2: Sí.
1: És l'essència del que ha de ser.
2: Necessitem un influencer.
1: A veure,
0: clar,
1: important.
0: La patrocini la GC!
1: Clar que sí,
2: és que aquesta és una de les preguntes, perquè... va haver una taula rodona.
1: Se deixa de donar carmels durs per la carrossa de Reis.
2: Home,
1: això,
2: per favor.
1: Ja ho dic des d'aquí.
2: És que no arribaven ni a sucre.
1: Carmels tous. Si sí, són de la gestió, d'aquí siguin, però tous. No de res de durs, gasteu els diners. Gasteu els diners perquè, perdoneu, però és un dels primers causes d'ennuegament en els infants, sí, sí, és els carmels durs. Ostres.
0: I ha de ser sense sucre, no?
1: Sense sucre i tous. I que no escatimin, alegria.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vinga, sí, seguim.
2: Val, ens pregunten si ens patrocina la GC, perquè en una taula rodona, la del 8M,
1: no
2: va participar la GC. No, no ens patrocina, podria patrocinar el poble, però a nosaltres no. Moltes vegades presentem moltes taules rodones que nosaltres no decidim qui ve de convidat o de convidada. Nosaltres estem al servei d'aquella taula rodona i qui la decideix doncs és la gent que l'ha de decidir.
1: Correcte.
2: Fins aquí.
1: Molt bé, important i per acabar, va, una pregunta que ens ha, a mi m'ha agradat, però m'han posat tantes, hi ha quatre classes, o sigui, hi ha quatre nivells, no és complicada, però diu, si aquí s'heu de posar en ordre què sou més?
3: Ah, això és de la revuelta.
1: Sí, correcte, però aquí s'han passat homòfobes, xenòfobes, masclistes o classistes?
2: Vale, jo ho tinc clar perquè ho vaig estar parlant
1: ahir.
2: Sí, ho vaig estar parlant ahir amb la Carola i ho tinc clar.
1: Tu què series?
2: Que de fet, okay, només direm que aquesta pregunta és de la Carola.
1: Ah, vale, bueno, ja ho pots dir.
2: Sí.
1: Què?
2: Jo li vaig dir, primer sóc masclista perquè m'han educat així
1: masclista.
2: I encara tinc tics masclistes. Després sóc xenòfoba o racista perquè he hagut de fer un exercici de des de fa poc, no fa massa, a tothom que ve a comprar, vosaltres sabeu que jo estic de cara al públic, a tothom que ve a comprar li parlo en català ja d'entrada. I m'he sorprès a mi mateixa de la gent que em respon en català. Gent que jo crec que no ho faran perquè és gent racialitzada i em contenta. Estan en català, evidentment, perquè són catalans o són catalanes, no? Però que moltes vegades d'entrada els hi parlem en castellà perquè donem per fet, i això és un acte racista.
1: Totalment.
2: Perquè donem per fet
3: també
2: que són...
3: Lo de l'educació que deies, perquè també t'han educat en el privilegi blanc.
2: Exacte.
1: Llavors,
2: sí, sí, sí.
1: Sí,
2: que encara que no vulguis,
1: classista,
2: si les haig de posar per ordre, serien aquestes. Després seria homòfoba, potser. Classista sí que crec que no ho soc gens.
1: Jo m'ho he posat segona, eh?
2: No ho sé.
1: Sí, jo crec que soc menys dos de totes, però clar, si les haig d'ordenar...
2: Ja, clar.
1: Faria...
2: Clar.
1: Sí. Digues,
2: classista, acaba. És que hi havia algú que et feia la contra, no? Que deia, doncs jo sí que sóc classista en contra dels rics, no? I clar, si ho posem així, doncs potser seria la top, no? La primera, però no ho mirem així, sinó que classista sempre és...
3: I Mònica, que també moltes vegades el racisme va molt lligat amb el classisme.
1: Correcte.
2: Sí, sí,
3: perquè...
1: perquè estàs en una situació que...
3: Jo crec que molta gent és més classista moltes vegades que racista, perquè depèn d'on t'atabé la persona estrangera i del seu nivell econòmic, se la tracta
1: d'una manera o d'una altra.
2: Sí. Llavors ho poso així, jo, les meves és masclista, racista, classista, homòfoba, final.
1: Sí. Jo, com tu, però he ficat xenòfoba, classista, homòfoba, masclista. Bueno, és igual, al final, com que som molt poc,
2: jo
1: simplement entre del que no som, agrupem, no?
3: Jo crec que no podem com classificar-les perquè totes formen relacionades part de,
2: del privilegi.
3: Exacte, del mateix privilegi, del mateix sistema i que ho som.
2: Bueno, en el que hem nascut o no, que han nascut els nostres iguals homes.
3: Exacte.
2: Per el fet de ser homes, que nosaltres no hem tingut aquest privilegi.
3: No, però igualment l'hem interioritzat.
2: Sí, l'hem interioritzat.
3: Llavors, estem tots estem més o menys en el mateix nivell de totes i l'únic bo és si t'estàs deconstruint de totes
1: aquestes.
2: Va,
1: tots ara, paquem d'algú.
2: Sí, hi ha una pregunta que està molt bé que diu, què us sembla que una de les activitats ofertades a dones al centre cívic s'anunciï com a aprima't? És la dels dimecres al matí, ho vaig estar mirant.
4: Però això no és no, d'aquest any hem passat ja
1: hi era.
4: Ho vaig
1: comentar. Sí, ho vam comentar també.
2: Sí, bé, és que...
1: Em sembla, no, em sembla... A veure... Sabem que no s'ha fet amb mala intenció.
2: Jo crec que és una relliscada d'algú que no és conscient.
4: No, s'ha repetit, és a dir, és una rèplica. Això l'hem passat, ja es va posar.
2: Sí, però ens han fet un cos de pega. Han fet un cos de pega.
1: Es va dir? Sí. Val, doncs sí. Nosaltres pensem que no és correcte, perquè clar, estàs associant a pràctica de salut física i tal, amb benestar, a aprimar-se.
2: No, és que hi ha gent que està prima, que no està sana.
1: Correcte.
2: I hi ha gent que té uns quilos de més que està saníssima.
1: Aprimar-se és el resultat d'alguna cosa, no és l'objectiu.
2: Però aquest aprimat, aprima't, jo crec que la institució l'hauria de substituir per un fer salut.
1: Sí, completament.
3: És que
1: fem salut.
3: Fàcil trobar alternatives que diguis.
2: És molt fàcil.
1: Fem salut, és que fem el top, fem el salut, fem salut. Està tot
3: per ahí.
1: Sí, perquè és el que dèiem, les paraules importen i aquesta importa molt i més avui en dia. S'ha de matitzar.
2: Sí, sí. Jo em va impactar, quan vaig veure la pregunta.
4: Jo ho vaig veure l'any passat i crec que per les xarxes ho vaig comentar.
2: Sí, pot ser.
4: Jo ho vaig comentar, que no passa res, però perquè, clar, ho vaig llegir i vaig dir...
1: Et va xocar.
4: A mi em sembla ridícul. O sigui, em sembla ridícul.
2: Sí, sí.
4: Em sembla d'un mal gust horrorós. Jo sóc molt pro de mengem de manera correcta, de proximitat, vull dir, el tema de verdures, la ingesta ultraprocessada, la bessura, tot això, val? Però aprima't, o sigui...
2: És que a més
4: et vaig... I Núria, aprima't tu, no?
1: I deixa'm en pau.
4: Ajuntament, mira, si vols
1: fora.
4: Dir jo quatre coses, o sigui, si tu m'estàs dient a mi, aprima't. Doncs pues jo a tu et dic, tio, treballa més democràticament, més transparent, foteu pena, teniu un CAPS que són, o sigui, sota el meu entendre, no entenen absolutament res, teniu una escletxa de gènere, vull dir, i tu ara fas un programa que dius, aprima't, posa't en forma. Que tens molts problemes, Ajuntament.
1: Aprima't el 2026 no té el mateix significat que l'aprima't fa 10 anys. Per tant,
2: no, i és
1: el
2: que
1: matís
2: a més,
1: és important.
2: És que a més hi ha sobretot dones en aquests canvis que estem, no? Que ho estan passant molt malament perquè diuen, és que menjo molt menys i m'engreixo molt més que abans. I a sobre...
1: Aquí hi ha problemes hormonals,
2: és el tema hormonal.
1: Hi ha problemes multiples.
2: Clar, però, ostres... aquest missatge d'aprima't
1: no,
2: quan
1: no.
2: Una persona està quasi deixant de menjar, que al final dius, bueno, nena, passa, perquè si veus que reduint la dieta no hi ha manera, doncs almenys menja el que et vingui de gust.
4: A veure, si això es fa una captura de pantalla i se fa arribar a qualsevol...
1: Ho veten,
4: denuncien. A Catalunya Ràdio, o sigui, som la riota... però durant una setmana, així de clar.
1: És que som de riota, en sèrio. Sí, és fort.
2: Que sí.
1: Bé, noies, estaríem aquí tot el dia, però
2: escolta,
1: van acabant.
2: Escolta, diu, per quan un programa sobre fenòmens virals d'internet com ara el de les Tradwives? Tercera temporada.
1: Tercera temporada arribaran.
2: La Sònia vol venir.
1: Sí, aquesta interessa.
2: Tradwives.
1: Val. I tant, prenem nota?
2: Sí, perquè es veu que n'hi ha una d'aquestes que s'ha divorciat.
1: Home, clar.
2: I és tema.
1: És normal.
2: Tradwives.
1: Bé, anem acabant, val? Ara anem a passar a la fase més important, que són els agraïments.
2: Jo m'he preparat un...
1: Però un moment, abans de passar als agraïments, només recordar-vos que ens trobem el proper divendres a 4:45, no? És a 4:45, la taula rodona del divendres, 26 de juny, al Centre Cultural, aquí al hall del Centre Cultural, perquè farem la taula rodona del Dia de l'Orgull, val? I volem comptar amb tots i totes vosaltres, així que sisplau, veniu, que serà molt interessant. Tractarem el tema des de moltes perspectives, aquí ho deixem. Sou benvinguts i benvingudes.
2: Sí.
1: Val? I ara passem amb els agraïments.
2: Vale.
1: Perquè aquestes persones han fet que el programa sigui possible.
2: Sí.
1: Davant.
2: Agraïments. Volem agrair molt al Cesc, a l'Àlex i a l'Ale, que és els tècnics i la community, perquè sacrifiquen els seus diumenges al matí fent aquest voluntariat.
1: Totalment.
2: I són gent molt jove que s'ha de posar en valor. A la Sònia, a la Carola, a la Núria Casajoana, perquè quan ens falla algú sempre estan disposades a donar un cop de mà. A totes les convidades per decidir compartir un diumenge amb nosaltres.
1: Totalment.
2: En Cesc, en Sergi, la Carola i la Noelia per posar veu sota demanda nostra a un projecte de Plural sense posar condicions i dir sí, noies, us ho fem.
1: Ho vam fer encantats i va ser molt bonic veure'ls a l'escenari, les seves veus.
2: Va ser molt maco quan vam anar al Teatre de Lloret, aquell espectacle amb
1: el dia del circ. Correcte, per la visibilitat de la LGTBI-fòbia.
2: Sí, va ser preciós. A les persones que acompanyen les convidades per la paciència i l'atenció.
1: Totalment.
2: A la Laura Tellez i Antoni Dona Malgrat, perquè sempre ens donen un cop de mà. I han confiat sobretot la Laura en el que fem. Totalment. Ens ha deixat totalment llibertat. A la regidora Carme Cermicharo també per confiar en el projecte. A la regidora Sònia Huertas per comptar amb nosaltres a les taules rodones. A totes les persones que ens escolten i s'interessen per la continuïtat del programa, a les que el dia que vam fallar, que ens vam saltar un, ens vam preguntar que què havia passat, que ens trobaven a faltar, que tenim
1: audiència
2: fans,
1: fidel,
2: alguns fans. A les amistats incondicionals que ens ajuden a buscar temes, a les nostres famílies pel suport i la paciència, per les discussions a taula provocades pels temes que aquí es tracten, que n'hi ha unes quantes, però que són discussions sanes.
1: Totalment.
2: I enriquidores i que mai ens fan sentir malament, i esperem que la família tampoc. I moltes gràcies a totes les que feu que aquesta comunitat segueixi tirant endavant. Gràcies.
1: Total. Gràcies per ser-hi.
2: I Núria, gràcies per ser companya i amiga en aquest viatge radiofònic.
1: Ai, que bonic.
2: Sí.
1: Gràcies, Mònica.
2: M'ho he apuntat perquè volia dir-ho tal qual.
1: Gràcies a tu. Seguim, no, en aquest viatge?
2: Seguim.
1: Vinga.
2: Seguim.
1: I amb vosaltres també. Comptem per la nova temporada.
2: Sí.
1: Us estimem i gràcies per ser-hi.
2: Descansem a l'estiu, però
1: molt,
2: ens veiem pel poble.
1: Totalment. Gràcies.
2: Adéu.
5: Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.

0: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 22 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i música en directe. El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local de cara a les properes eleccions.

0: Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercavila, sopars populars i música en directe. El programa d'activitats l'organitza el grup excursionista Magratenc i l'Ajuntament de Malgrat. Els actes començaran a les 5 amb la rebuda de la Flama del Canigó davant del local del GEM a l'avinguda de Can Feliciano. Com és tradició, també es farà el lliurament del foc als municipis veïns. A partir de 8:15 tindrà lloc la cercavila de la Flama a càrrec del Club Atletisme Malgrat i l'esport ciclista Malgrat, amb el tret de sortida al local del Gemi fins a la plaça de l'Església. Tot seguit, des de la mateixa plaça es farà la lectura del manifest de la Flama del Canigó a càrrec de la Junta de l'Agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. La festa continuarà a 8:15 amb una segona cercavila, aquesta vegada protagonitzada pels Rapenats Infernals i la Colla de Geganters de Malgrat, que sortirà de la plaça de l'Església en direcció a la plaça Xesco Boix. L'encesa de la foguera està prevista per a 9:15, tot seguit a 9:15 començarà el tradicional sopar popular. La nit culminarà amb concerts a partir de 10:15 dels grups Sodi, Esbarzers i Malasort PDS. D'altra banda, la renovada Associació de Veïns de Can Palomera celebrarà la seva pròpia revetlla amb una festa que començarà a la tarda, a les 6 de la tarda, amb un castell inflable, música i una exposició de fotografies i un pica-pica. A la nit es farà un sopar de germanor abans de donar pas a la revetlla. Més notícies. El PSC posa com a prioritat el medi ambient i la sostenibilitat com un dels eixos principals del proper programa local socialista. Així s'ha destacat el darrer acte de l'agrupació local socialista que s'ha celebrat divendres a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal. La sessió ha comptat amb la participació de Xesco Gomarra, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. Durant la trobada s'ha parlat de seguir apostant per la infraestructura verda a Malgrat i defensar espais com el Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. A més, també ha sorgit en el debat la renaturalització del delta de la Tordera i la gestió de residus. En declaracions a Ona Malgrat, Xesco Gomar ha defensat el nou sistema de recollida selectiva que s'implantarà a Malgrat a partir del novembre, tenint en compte que és un model que també s'aplica a municipis més grans com Mataró i que afirma que està funcionant. Pel que fa a la situació del delta de la Tordera, Gomar considera que les administracions han de posar sobre la taula el debat per afrontar qui ha d'indemnitzar el càmping i trobar la solució més viable per renaturalitzar el delta alhora que es defensa la pagesia.
1: Bé, parlem amb Xesco Gomar, diputat de Diputació de Barcelona. En primer lloc, valoracions d'aquesta trobada, aquesta xerrada que s'ha fet avui del PSC?
2: Bueno, la veritat és que una xerrada per escoltar com ha sigut la gestió de l'alcaldessa Vinyola en aquests 4 anys, amb el que té a veure amb un concepte que des de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda estem treballant molt amb el món local, que precisament és aquest concepte de la infraestructura verda, de com Malgrat s'ha convertit en els últims anys en un referent en el conjunt de Catalunya, no només de la província de Barcelona, sinó del conjunt de Catalunya, respecte a aquesta gestió del verd urbà, tan complexa, però alhora tan beneficiosa per a la ciutadania.
1: S'han parlat de diferents conceptes en aquesta trobada, com per exemple la infraestructura verda, seguir apostant per aquest model. Jo destacaré només dos, i en primer lloc el tema del delta de la Tordera, que s'ha parlat. Vostè ha dit que aposta per la renaturalització de la Tordera, però que alhora també entén i defensa també la postura de la pagesia.
2: La delta de la Tordera serà amb la pagesia o no serà? Vull dir, això és obvi, no? Ara, jo crec que aquí el que requerim és que les administracions públiques, els equips tècnics i els pagesos puguem tenir damunt la taula quines són les opcions tècniques per aquesta renaturalització i que entre tots puguem decidir quina és la millor opció pel conjunt de la ciutadania que viu en aquest entorn, però també, sense cap mena de dubte, tenint en compte l'opinió de la pagesia.
1: El que ha quedat clar, o almenys implícitament, que el càmping ha de desaparèixer.
2: Bueno, el que ha quedat molt clar és que no podem posar en risc les vides humanes. Jo crec que aquesta és una reflexió que l'alcaldessa se n'ha referit, que n'hem pogut parlar bastament, que quan vam passar el fenomen de la Dana que va afectar aquesta zona vam poder tots manifestar, que és la sort és que no hi havia hagut cap víctima i que això en el futur no està garantitzat si aquella activitat continua estant on està. Així és que jo crec que hi ha un element de consens i és que l'activitat del càmping a curt termini desapareix.
1: I el tema també està aquí com se solventa també econòmicament per tema, perquè al final el càmping és una propietat i
2: és dels seus drets i ha d'exercir els seus drets i ha de defensar els seus drets. Jo crec que amb això tots podem estar d'acord. I, evidentment, el que hem de veure és com podem aconseguir, entre tots, doncs que aquests drets no es vegin vulnerats i que trobem una solució satisfactòria per totes les parts. Però, insisteixo, partint de la base de que no podem posar en risc vides humanes, que és el que podria haver passat quan el Tordera es va desbordar.
1: I segons el seu criteri, qui creu que ha d'assumir aquest cost? Qui creu que ha de pagar-ho? Perquè l'Ajuntament de Malgrat no, que és un tema supramunicipal, per tant, qui toca?
2: És un tema supramunicipal, que les administracions supramunicipals hem de posar-nos d'acord amb el món local per veure com aconseguim trobar els recursos suficients i necessaris com perquè això passi. Jo crec que aquí són moltes les administracions que ens hem de veure d'alguna manera implicats, no només la Diputació de Barcelona, evidentment, sinó sobretot la Generalitat de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa. No? Són tres administracions, quatre administracions que han d'estar directament implicades amb la solució, no només amb descriure quina és la solució, sinó implicar-nos directament amb aquesta solució.
1: I l'altre tema que també ha mencionat, que també m'agradaria preguntar-li, és sobre el tema de gestió de residus. Suposo que deu saber que aquí a Malgrat s'implantarà un nou sistema de recollida selectiva. Quina opinió li mereix aquest nou sistema?
2: Bé, l'opinió que em mereix és que els ajuntaments del conjunt d'Europa tenim un objectiu que hem d'assumir, si no se'ns anuncien sancions, i és que el 2035 hem de seleccionar el 65% dels residus que es generen en els nostres municipis. Això, amb els sistemes tradicionals, és impossible. Cap poble arriba amb contenidors tradicionals a aquest 65%. Això vol dir que s'han d'implementar sistemes innovadors i això vol dir que els ciutadans tenim que posar la nostra part per tal de poder arribar en aquestes fites. Si no passa això, arribaran sancions i arribaran aquests costos directes a la cartera dels ciutadans i les ciutadanes. Tenim un temps per refer, per repensar aquests sistemes innovadors. No conec exactament quins són els de Malgrat o els que en el contracte estaran, però segur que són sistemes innovadors que el que porten és una finalitat i és assumir aquest repte. També, sobretot també, que la ciutat es percebi com una ciutat neta, que ho és, o que el poble es percebi com un poble net, que ho és.
1: Bé, aquí a Malgrat es vol implantar, i explico, un sistema híbrid, es vol ficar al porta a porta i també es vol deixar contenidors intel·ligents i bé, això ha generat diferents renous perquè, clar, molta gent està en contra del sistema porta a porta. No sé si també, com a experiència també d'altres municipis com més grans, potser Mataró porta contenidors, si no m'equivoco.
2: Nosaltres a Mataró tenim diferents sistemes, com molts altres municipis, tenim porta a porta, amb el nucli urbà, dintre del nucli urbà, i certament, els inicis van ser molt complexes, però avui, quan anem a parlar amb els veïns, parlar de treure aquest sistema té molta més gent en contra de que retirem aquest sistema que no el contrari. Per què? Perquè s'aconsegueixen dues coses amb el porta-port, diverses coses. La primera és que elimines els contenidors de la via pública. I això és un benefici per tots. Caminar per la via pública en aquesta època de calor, on l'orgànica desprèn unes olors insuportables, això amb el porta-porta es veu solucionat. Els sistemes de porta-porta d'avui no tenen res a veure amb els sistemes de porta de fa anys. Hi ha cubells individualitzats, requereix d'uns recursos importantíssims. Així és que jo crec que jo el que animo a la ciutadania de Malgrat és que s'informi, demano evidentment a l'administració local que faci aquesta feina d'informació, de col·laboració amb la ciutadania per tal que mica en mica vagi assolint el repte de fer aquest porta a porta i d'implicar-se en aquests sistemes innovadors perquè de veritat acaben funcionant. De veritat que acaben funcionant. Ara, el trànsit, el temps que necessitem per adaptar-nos tots, primer als gestors i també per escoltar, sobretot les queixes de la ciutadania que ens puguin arribar, és un temps complex, però de veritat que funcionen, que milloren la percepció de neteja dels ciutadans i sobretot que, o també que augmentem el que ens exigeix, que és augmentar aquests nivells de selectiva fins al 65% al 2035.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'espai del pas de Palafolls ha fet oficial el lliurament del xec solidari a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, posant el punt final a Caminada Solidària 2026, que va acabar recaptant 11.529 euros, un import que supera les primeres previsions de l'organització. Aquest fons es destinarà íntegrament a la Casa del Xuclis, un recurs fonamental de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, que ofereix allotjament temporal i suport psicosocial a les famílies que s'han de desplaçar lluny de casa perquè els seus fills rebin tractament oncològic en hospitals de referència. I el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una nova línia de subvencions adreçada a les empreses amb centre de treball al municipi. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a projectes d'innovació i millora empresarial en àmbits com la transformació digital, l'enfortiment i la dinamització de l'activitat econòmica, de la captació i el desenvolupament reclutament del talent, la internacionalització, la sostenibilitat energètica i ambiental, així com la millora del disseny o dels processos d'elaboració de productes i serveis. I en clau nacional destaquem que el Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llar d'infants a les empreses per millorar la conciliació, i des d'Empresa i Treball es recull per dur el diàleg social. Són dues de la cinquantena d'idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. I també destaquem que el Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat durant la revetlla i el festí de Sant Joan, que ha coincidit també amb la onada de calor. Per la revetlla es preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts, i el retorn de 240.000 el dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. I moment de destacar la situació meteorològica, i ho fem amb el nostre company Luis Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà, i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: I seguim parlant, destaquem l'agenda d'actes en aquest, bueno, la tradicional celebració de la revetlla de Sant Joan, organitzada conjuntament pel GEM i l'Ajuntament, començarà dimarts amb la rebuda de la flama i el lliurament del foc del Canigó a altres municipis. Després hi haurà la cercavila de la flama des del local del GEM fins a la plaça de l'Església, on ja es farà la lectura del manifest. I en aquest context, també dimarts, l'Associació de Veïns de Can Palomeres organitza diferents actes també per la revetlla de Sant Joan. La festa començarà a la tarda a partir de les 6 amb activitats infantils, entre les quals hi haurà un castell inflable, música, una exposició de fotografies i un pica-pica. Més tard, els assistents podran participar en un sopar de germanor abans de donar pas a la revetlla.

Repassem els titulars del dia. Malgrat viure aquest dimarts a Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i música en directe. El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local de cara a les properes eleccions.

0: Ona Malgrat.
1: Bona tarda, són 7:45.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
4: El tribunal li ha imposat a Víctor Hortaldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
6: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
3: Generalitat. El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
4: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
3: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
4: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit a Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: De demanar la col·laboració de tot a la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
3: Catalunya afronta el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
4: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes a les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
3: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
4: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
9: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
3: I en esport, Joel Gomis, al Barça de bàsquet, pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
10: D'aquí a mitja hora el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pasqual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, en plena onada de calor i amb temperatures de rècord. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades d'aire molt sec en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor i, de fet, ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ali. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Encara parlem, però, d'aquest accident a la C25 entre dos camions a la zona d'Espinelves. Només hi ha un carril obert en sentit dic, molta prudència en aquest tram de la C25 zona d'Espinelves. Pel que fa a l'àrea més propera a Barcelona, AP7 a Barberà del Vallès, encara parlem d'aquest vehicle avariat que provoca aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, això a l'AP7 Barberà sentit nord. Aquestes aturades també afecten els 103 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sempre en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
4: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se l'han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor de Aldama.
4: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
0: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre.
4: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
4: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
4: Un president, però, que no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
6: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: En canvi, els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos.
4: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
7: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
0: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
4: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Rollo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
8: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
4: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
0: Judit Vallès.
9: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
9: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes borilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
0: I tot plegat al dia àlgid de l'onada de calor, Vilanova de Segrià ha registrat avui els 43 graus, Lleida i Alcarràs han superat els 42 de màxima i una desena de municipis més els 41.
4: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
12: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
12: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
14: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
12: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: Doncs davant d'aquestes temperatures, els companys de Canal Taronja Noia han sortit al carrer per saber com els manresans han sobreviscut a unes temperatures inèdites a la zona.
15: Como se puede, mucho rato en la sombra, agua y radiadores. Bueno, aire acondicionado.
16: Ya estamos llevándolo a punto de agua. Cada rato agua, agua, agua. Y bueno, hay que refrescarse para mantenerse. Ahora salimos aquí a la ducha y luego a estar dentro de casa porque está muy, muy, muy potente el sol.
17: En casa l'aire condicionat i la sombra i ben fresc. Això és el que fa ahí.
15: Ahora vengo de hacer poco de gimnasia y para casa y allí toda la tarde con el aire acondicionado. No se puede salir afuera.
17: Jo crec que no havia vist mai. Amb el que porto de vida no havia vist mai. No.
18: Doncs ha vingut molta gent, amb molta calor i s'estava queixant moltíssim d'això del sol, de tot. I bueno, lo recomanable seria hidratar-se molt, anar per l'ombra, evitar les hores puntes a les 12, a 1, perquè fa molta calor.
0: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
4: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
19: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions. Fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
20: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
21: Una condemna radical i unànim del govern com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
20: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forest.
22: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
23: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. i a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
22: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
1: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
22: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
0: El govern espanyol aconsegueix resoldre en dos mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellvé.
2: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir i cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
5: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
2: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa dos mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
0: Mentrestant, les entitats socials que treballen amb persones migrants requereixen cada cop de més recursos. És el cas de l'entitat SEDA. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
6: L'entitat CEDA té en marxa una campanya de micromecenatge per garantir l'acompanyament que presten a persones migrants. Ofereixen acollida residencial, formació en agricultura ecològica des de Sant Vicenç dels Horts i assessorament jurídic. Cesc Mas és responsable d'acollida de CEDA.
24: Al cap i a la fi tothom necessita de suport que permetin doncs, que les persones migrants que participen en el projecte doncs, disposin d'aquesta xarxa.
6: Es poden fer aportacions a través de Gotio fins al 14 de juliol.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. David Navarro.
25: Arnau arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècies i amb l'entorn, i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
26: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
25: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I Calella de Palafrugell recupera El meu avi a la cantada d'havaneres del 2026 després de la polèmica de l'any passat.
4: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment que se celebrarà a la platja del Port Bo de la localitat Baix Empordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'onze de la nit.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pascual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
3: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
2: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula, i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: En futbol, el Girona acaba d'anunciar que Quique Álvarez és el seu nou entrenador. Álvarez prové del filial gironí, a qui ha dirigit els últims dos anys, on ha assolit un ascens a la segona federació i també una permanència a la quarta categoria del futbol estatal. D'altra banda, la M de Lleida, de la segona federació femenina, ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samuel Luna. Sergi Guiu, UAU Lleida Ràdio.
5: Nascut a Saragossa l'any 1983, el tècnic aragonès arriba a la capital del Segrià després del seu pas pel cos tècnic del Zaragoza Club de Futbol Femení, on hi ha estat vinculat des del 2021 com a segon entrenador i pocs mesos després, al gener del 22, assumint la responsabilitat de primer entrenador i des de llavors considerant l'equip a segona federació. Luna arriba a l'AEM amb ambició.
6: El objetivo de l'AEM no es nosotros más que el ascenso. Espero un equipo que luche cada partido, un equipo que salga a ganar siempre, sea el campo que sea.
5: En els propers dies el club anirà confirmant les peces que configuren el vestidor de l'AEM 2026-2027.
2: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important per Antonio Carlos Ortega, l'eslové Blas Jang. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. Escoltem el jugador blaugrana.
3: Yo creo que es esto sueño de todos los jugadores, vestir esta camiseta y además tanto tiempo. De verdad que me siento como en casa. En final he ganado primer Champions aquí en Barça. Los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como casa.
2: En waterpolo, l'Ali, l'Estelpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasha Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Tot plegat després d'un cap de setmana amb bones notícies per l'esport català. En ciclisme, Paula Blasi va convertir-se en la primera catalana en guanyar la Volta Ciclista a Catalunya. I en hoquei sobre patins, l'Igualada va tornar a guanyar el Liceu a les Comes per 4-2 i va forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga. Aquest dimarts, últim i definitiu duel a Riazor per dictaminar qui aixeca el títol. Els de la Noia Lali no guanyen la Lliga des de l'any 1997.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. I el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Així ho ha explicat avui en el seu projecte a la xarxa. Ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots.
2: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: I un motorista ha mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la carretera C63. La policia s'ha fet càrrec del sinistre, també hi ha hagut hi han actuat dues dotacions als bombers, al sistema d'emergències i als Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident s'estan investigant. I parlem ara de la muntanya de Lleixiu, a Pallars Sobirà. S'ha consolidat un any més com un dels destins preferits pels ramaders per portar-hi bestiar. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat aquests dies a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten els animals, diuen, per les seves excel·lents característiques, la gran extensió de massa forestal, la força quantitat d'aigua i les pastures de qualitat. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts tenen cada cop més animals i van a buscar muntanyes fora del seu municipi. I més de 110 artistes joves protagonitzen la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions de Servei Meteorològic de Catalunya. Alcarràs, en 42,1 de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja de Priorat o Beartés. Els termòmetres no s'han enfilat tant a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat uns 39,7 a Castellbisbal. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet aquestes recomanacions davant la onada de calor.
2: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també sobretot doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i per tant doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
1: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Malgrat les crítiques del col·lapse, avui el delegat del govern, Carlos Prieto, ha dit pit.
3: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
1: El nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.500, a més, va superar aquesta xifra durant l'abril, amb un increment interanual del 18,5% que es situa al mes d'abril amb els crèdits hipotecaris tancats més alt des de 2010, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny de 2024. El capital prestat per cada hipoteca ascendeix als 195.000 euros. I una persona ha resultat ferida crítica en un xoc per encalç entre dos camions aquesta tarda a Arbúcies. El sinistre ha tingut lloc poc abans de les 5 de la tarda a la C-25. El ferit ha estat traslladat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida i ha causat una gran congestió.

Repassem els titulars del dia. Malgrat viure aquest dimarts a Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i música en directe. El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local de cara a les properes eleccions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir diumenge i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons dades del Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic. El Car, amb 42,1 graus de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja del Priorat o Artés. Els termòmetres no s'han enfilat tant, això sí, a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat els 39,7 graus de Castellbisbal. I en aquest context hem de parlar del risc d'incendi. Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació per impulsar la campanya de prevenció d'incendis aquest estiu. Una campanya especial d'importància davant la situació del risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la responsabilitat.
2: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
3: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
1: Els bombers preveuen un 30% més d'equips de cara a demà, la nit de Sant Joan. Protecció Civil fa una crida a la precaució en aquesta revetlla. Recordem la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de la zona forestal. I el jutge de la secció de violència contra la infància i adolescència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes a la capital catalana, que recordem va ser detingut al març amb la seva dona. Ha desestimat la petició de l'advocada perquè el deixés en llibertat amb l'argument que ja no pot influir en testimonis del seu entorn familiar, atès que hi han declarat. El jutge considera que, malgrat les declaracions, persisteix el risc de fuga de l'acusat donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat a algunes empreses a tancar per no poder treballar. Hi ha comerços i restaurants que no poden treballar perquè hi ha moltes mosques al voltant. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric que tenia uns palets infectats amb mosques. El consistori hi ha obert un expedient a l'empresa.
4: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Anna Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 22 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i música en directe. El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local de cara a les properes eleccions.

0: Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercavila, sopars populars i música en directe, el programa d'activitats l'organitza el grup excursionista Magratenc i l'Ajuntament de Malgrat. Els actes començaran a les 5 amb la rebuda de la Flama del Canigó davant del local del GEM a l'avinguda de Can Feliciano. Com és tradició, també es farà el lliurament del foc als municipis veïns. A partir de 8:15 tindrà lloc la cercavila de la Flama a càrrec del Club Atletisme Magrat i l'Esport Ciclista Magrat, amb el tret de sortida al local del GEM fins a la plaça de l'Església. Tot seguit, des de la mateixa plaça es farà la lectura del manifest de la Flama del Canigó a càrrec de la Junta de l'Agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. La festa continuarà a 9:15 amb una segona cercavila, aquesta vegada protagonitzada pels Rapenats Infernals i la Colla de Geganters de Magrat, que sortirà de la plaça de l'Església en direcció a la plaça Xesco Boix. L'encesa de la foguera està prevista per a 9:15, tot seguit a 9:45 començarà el tradicional sopar popular. La nit culminarà amb concerts a partir de 10:15 dels grups Sodi, Esbarzers i Mala Sort PDS. D'altra banda, la renovada Associació de Veïns de Can Palomera celebrarà la seva pròpia revetlla amb una festa que començarà a la tarda, a les 6 de la tarda, amb un castell inflable, música i una exposició de fotografies i un pica-pica. A la nit es farà un sopar de germanor abans de donar pas a la revetlla. Més notícies. El PSC posa com a prioritat el medi ambient i la sostenibilitat com un dels eixos principals del proper programa local socialista. Així s'ha destacat el darrer acte de l'agrupació local socialista que s'ha celebrat divendres a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal. La sessió ha comptat amb la participació de Xesco Gomar, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. Durant la trobada s'ha parlat de seguir apostant per la infraestructura verda a Malgrat i defensar espais com el Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. A més, també ha sorgit en el debat la renaturalització del delta de la Tordera i la gestió de residus. En declaracions a Ona Malgrat, Xesco Gomar ha defensat el nou sistema de recollida selectiva que s'implantarà a Malgrat a partir del novembre, tenint en compte que és un model que també s'aplica a municipis més grans com Mataró i que afirma que està funcionant. Pel que fa a la situació del delta de la Tordera, Gomar considera que les administracions han de posar sobre la taula el debat per afrontar qui ha d'indemnitzar el càmping i trobar la solució més viable per renaturalitzar el delta alhora que es defensa la pagesia.
1: Bé, parlem amb Xesco Gomar, diputat de Diputació de Barcelona. En primer lloc, valoracions d'aquesta trobada, aquesta xerrada que s'ha fet avui del PSC?
2: Bueno, la veritat és que una xerrada per escoltar com ha sigut la gestió de l'alcaldessa Vinyola en aquests 4 anys, amb el que té a veure amb un concepte que des de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda estem treballant molt amb el món local, que precisament és aquest concepte de la infraestructura verda, de com Malgrat s'ha convertit en els últims anys en un referent en el conjunt de Catalunya, no només de la província de Barcelona, sinó del conjunt de Catalunya, respecte a aquesta gestió del verd urbà, tan complexa però alhora tan beneficiosa per a la ciutadania.
1: S'han parlat de diferents conceptes en aquesta trobada, com per exemple la infraestructura verda, seguir apostant per aquest model. Jo destacaré només dos, i en primer lloc el tema del delta del Tordera, que s'ha parlat. Vostè ha dit que aposta per la renaturalització de la Tordera, però que alhora també entén i defensa també la postura de la pagesia.
2: La delta de la Tordera serà amb la pagesia o no serà? Vull dir, això és obvi, no? Ara, jo crec que aquí el que requerim és que les administracions públiques, els equips tècnics i els pagesos puguem tenir damunt la taula quines són les opcions tècniques per a aquesta renaturalització i que entre tots puguem decidir quina és la millor opció pel conjunt de la ciutadania que viu en aquest entorn, però també, sense cap mena de dubte, tenint en compte l'opinió de la pagesia.
1: El que ha quedat clar, o almenys implícitament, que el càmping ha de desaparèixer.
2: Bueno, el que ha quedat molt clar és que no podem posar en risc les vides humanes. Jo crec que aquesta és una reflexió que l'alcaldessa se n'ha referit, que n'hem pogut parlar bastament, que quan vam passar el fenomen de la Dana que va afectar aquesta zona vam poder tots manifestar, que és la sort és que no hi havia hagut cap víctima i que això en el futur no està garantitzat si aquella activitat continua estant on està. Així és que jo crec que hi ha un element de consens i és que l'activitat del càmping a curt termini ha de desaparèixer.
1: I el tema també està aquí com se solventa també econòmicament per tema, perquè al final el càmping és una propietat i
2: és una propietat, és dels seus drets i ha d'exercir els seus drets i ha de defensar els seus drets. Jo crec que amb això tots podem estar d'acord i evidentment el que hem de veure és com podem aconseguir, entre tots, pues que aquests drets no es vegin vulnerats i que trobem una solució satisfactòria per totes les parts. Però, insisteixo, partint de la base de que no podem posar en risc vides humanes, que és el que podria haver passat quan el Tordera es va desbordar.
1: I segons el seu criteri, qui creu que ha d'assumir aquest cost? Qui creu que ha de pagar-ho? Perquè l'Ajuntament de Malgrat no, que és un tema supramunicipal, per tant, qui toca?
2: És un tema supramunicipal, que les administracions supramunicipals hem de posar-nos d'acord amb el món local per veure com aconseguim trobar els recursos suficients i necessaris com perquè això passi. Jo crec que aquí són moltes les administracions que ens hem de veure d'alguna manera implicats, no només la Diputació de Barcelona, evidentment, sinó sobretot la Generalitat de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa. No? Són tres administracions, quatre administracions que han d'estar directament implicades amb la solució, no només amb descriure quina és la solució, sinó implicar-nos directament amb aquesta solució.
1: I l'altre tema que també ha mencionat, que també m'agradaria preguntar-li, és sobre el tema de la gestió de residus. Suposo que deu saber que aquí a Malgrat s'implantarà un nou sistema de recollida selectiva. Quina opinió li mereix aquest nou sistema?
2: L'opinió que em mereix és que els ajuntaments del conjunt d'Europa tenim un objectiu que hem d'assumir, si no se'ns anuncien sancions, i és que el 2035 hem de seleccionar el 65% dels residus que es generen en els nostres municipis. Això, amb els sistemes tradicionals, és impossible. Cap poble arriba amb contenidors tradicionals a aquest 65%. Això vol dir que s'han d'implementar sistemes innovadors i això vol dir que els ciutadans tenim que posar la nostra part per tal de poder arribar en aquestes fites. Si no passa això, arribaran sancions i arribaran aquests costos directes a la cartera dels ciutadans i les ciutadanes. Tenim un temps per refer, per repensar aquests sistemes innovadors. No conec exactament quins són els de Malgrat o els que en el contracte estaran, però segur que són sistemes innovadors que el que porten és una finalitat i és assumir aquest repte. També, sobretot també, que la ciutat es percebi com una ciutat neta, que ho és, o que el poble es percebi com un poble net, que ho és.
1: Bé, aquí a Malgrat es vol implantar, li explico, un sistema híbrid, es vol ficar al porta a porta i també es vol deixar contenidors intel·ligents i bé, això ha generat diferents renoms perquè, clar, molta gent està en contra del sistema porta a porta. No sé si també, com a experiència també d'altres municipis com més grans, potser Mataró porta contenidors, si no m'equivoco.
2: Nosaltres a Mataró tenim diferents sistemes, com molts altres municipis, tenim porta a porta, amb el nucli urbà, dintre del nucli urbà, i certament, els inicis van ser molt complexes, però avui, quan anem a parlar amb els veïns, parlar de treure aquest sistema té molta més gent en contra de que retirem aquest sistema que no el contrari. Per què? Perquè s'aconsegueixen dues coses amb el porta-a-porta, diverses coses. La primera és que elimines els contenidors de la via pública. I això és un benefici per tots. Caminar per la via pública en aquesta època de calor, on l'orgànica desprèn unes olors insuportables, això amb el porta-a-porta es veu solucionat. Els sistemes de porta-a-porta d'avui no tenen res a veure amb els sistemes de porta de fa anys. Hi ha cubells individualitzats, requereix d'uns recursos importantíssims. Així és que jo crec que jo el que animo a la ciutadania de Malgrat és que s'informi, demano evidentment a l'administració local que faci aquesta feina d'informació, de col·laboració amb la ciutadania per tal que mica en mica vagi assolint el repte de fer aquest porta a porta i d'implicar-se en aquests sistemes innovadors perquè de veritat acaben funcionant. De veritat que acaben funcionant. Ara, el trànsit, el temps que necessitem per adaptar-nos tots, primer als gestors i també per escoltar, sobretot les queixes de la ciutadania que ens puguin arribar, és un temps complex, però de veritat que funcionen, que milloren la percepció de neteja dels ciutadans i sobretot que, o també que augmentem el que ens exigeix. Se'ns exigeix que és augmentar aquests nivells de selectiva fins al 65% al 2035.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. L'espai del pas de Palafolls ha fet oficial el lliurament del xec solidari a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, posant el punt final a Caminada Solidària 2026, que va acabar recaptant 11.529 euros, un import que supera les primeres previsions de l'organització. Aquest fons es destinarà íntegrament a la Casa dels Xuclis, un recurs fonamental de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, que ofereix allotjament temporal i suport psicosocial a les famílies que s'han de desplaçar lluny de casa perquè els seus fills rebin tractament oncològic en hospitals de referència. I el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calella ha posat en marxa una nova línia de subvencions adreçada a les empreses amb centre de treball al municipi. Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a projectes d'innovació i millora empresarial en àmbits com la transformació digital, l'enfortiment i la dinamització de l'activitat econòmica, de la captació i el desenvolupament reclutament del talent, la internacionalització, la sostenibilitat energètica i ambiental, així com la millora del disseny o dels processos d'elaboració de productes i serveis. I en clau nacional destaquem que el Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llar d'infants a les empreses per millorar la conciliació, i des d'Empresa i Treball es recull per dur el diàleg social. Són dues de la cinquantena d'idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. I també destaquem que el Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat durant la revetlla i el festí de Sant Joan, que ha coincidit també amb la onada de calor. Per la revetlla es preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts, i el retorn de 240.000 el dimecres, sobretot a partir del migdia. Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. I moment de destacar la situació meteorològica, i ho fem amb el nostre company Luis Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
0: I seguim parlant, destaquem l'agenda d'actes en aquest, bueno, la tradicional celebració de la revetlla de Sant Joan, organitzada conjuntament pel GEM i l'Ajuntament, començarà dimarts amb la rebuda de la flama i el lliurament del foc del Canigó a altres municipis. Després hi haurà la cercavila de la flama des del local del GEM fins a la plaça de l'Església, on ja es farà la lectura del manifest. I en aquest context, també dimarts, l'Associació de Veïns de Can Palomeres organitza diferents actes també per la revetlla de Sant Joan. La festa començarà la tarda a partir de les 6 amb activitats infantils, entre les quals hi haurà un castell inflable, música, una exposició de fotografies i un pica-pica. Més tard, els assistents podran participar en un sopar de germanor abans de donar pas a la revetlla.

Repassem els titulars del dia. Malgrat viure aquest dimarts a Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb cercaviles, sopars populars i música en directe. El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local de cara a les properes eleccions.

0: ready for this?
1: Oh, anar malgrat. Ona malgrat.

0: amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.